Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: ara mateix són les 10 del matí. Us parla Jordi Pratsavalls. Continuen les tasques de neteja i es reactiva el formulari de voluntaris. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé, per exemple, a la zona del barri de Sant Lluís i a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre del dia d'avui. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar ho ha enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o la Biblioteca per si voleu ajudar i fer de voluntaris. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la Biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. I en altra ordre de coses, la Corporació de Salut pregunta a la ciutadania quins temes de salut els agradaria abordar al seu CAP. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una enquesta per conèixer quins són els temes de salut que més interessen a la ciutadania i poder adaptar-hi les activitats que s'organitzen als centres d'atenció primària. Sota el títol "De què vols parlar al CAP?", l'enquesta vol detectar les necessitats i interessos de la població per preparar xerrades i activitats formatives que siguin més útils ja ajustades a les demandes dels usuaris. El qüestionari inclou qüestions relacionades amb l'alimentació, l'activitat física, les malalties cardiovasculars i respiratòries, la diabetes, la salut mental i el benestar emocional, l'envelliment saludable, la salut sexual i de la dona o les addiccions, entre d'altres àmbits. La iniciativa es desenvoluparà a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat, Palafolls i Tolloret-Tossa. Un cop recollides i analitzades les respostes, es prepararà un programa d'activitats i xerrades en funció dels temes que generin més interès. Aquestes sessions comptaran amb professionals de diferents àmbits com psicologia, nutrició, medicina i infermeria, amb l'objectiu d'apropar informació i eines de salut a la ciutadania. De moment això és tot. Actualitzem informació d'aquí una hora als informatius de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine. Òptica Palafolls, al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Ràdio Palafolls
7: 107.7 FM.

0: Ara mateix són les 11 del matí, us parla Jordi Pratsavalls. L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les asseguradores. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves asseguradores per reclamar les destrosses ocasionades per les inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Lionesa, de Samos Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda. Per exemple, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament, el que haurien de fer, qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls els dimarts, demanant cita prèvia, trucant a l'Ajuntament o al formulari que trobareu al web municipal. De moment és tot. Ens hi tornem a posar d'aquí una hora, actualitzant informació als butlletins de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dimarts 6 d'octubre. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Mirant cap al cap de setmana vinent, el castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Els matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge, visites teatralitzades amb les places ja exaurides. Totes són gratuïtes, però cal reserva prèvia i tota la informació és a palafolls.cat.
0: No t'ho perdis.

0: A Malgrat de Mar, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona hi arribarà aquesta tardor amb la Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. Properament us informarem de les dates concretes. També a Malgrat, l'Arxiu Municipal organitza una visita guiada, un passeig entre les escultures, amb l'historiador Joan Pina i l'escultor Jordi Coy, dins de les Jornades Europees de Patrimoni. El recorregut passarà per 8 escultures del poble i cal inscripció prèvia.
1: No t'ho perdis.
0: A Santa Susana encara es pot gaudir de l'Oktoberfest, que s'allargarà fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I divendres 9 d'octubre hi arrenca l'Open Heart Festival, que fins al 12 omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar amb la Fira Salut Arte.
1: No t'ho perdis.
0: A Pineda de Mar, la Biblioteca Poblenou i l'Institut Joan Coromines engeguen Llegir per Compartir, unes lectures en veu alta entre l'alumnat de l'institut i persones grans amb solitud, en un espai intergeneracional que comencen demà 6 d'octubre amb trobades els dimarts o dijous de 3 a 4 de la tarda. La inscripció és prèvia i gratuïta i es pot fer a la mateixa biblioteca.
1: No t'ho perdis.
0: A Tordera, dissabte 17 d'octubre, arriba la 14a Fira del Conte, amb una quarantena de parades d'editorials, llibreries i artesania, dos escenaris d'activitats i una programació pensada per tota la família. Aquest any, coincidint amb els 50 anys de La Nostra Dansa, es farà la Sardana Gegant, oberta a tothom, a les 6 de la tarda. L'entrada és gratuïta.
1: No t'ho perdis.
0: Acabarem a Blanes, on avui, a 7:45 del vespre, el teatre acull la gala inaugural del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival, amb el premi d'honor al productor Tono Folguera i la projecció de Balandrau. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I ja pensant en el 17 d'octubre, dia del Blanes Urban Fest, encara esteu a temps d'inscriure-us al concurs de grafit i muralisme, fins al 6 d'octubre a l'Àrea de Joventut.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafoll.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: Ara mateix són les 12 del migdia, us parla Jordi Pratsavalls. L'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats del diumenge. El govern municipal portarà al proper ple previst a mitjans d'aquest mes una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponent al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha, per exemple, el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per repassar talussos, camins i carrers, o la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels serveis de jardineria, així com el material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat en les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallament. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb caràcter al romanent de a càrrec del romanent de tresoreria. Habitualment aquests recursos es poden destinar a inversions financeres sostenibles o a reduir deute, però la normativa també permet utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència com les inundacions registrades diumenge. I continuen les tasques de neteja a carrers del centre i a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també a les de la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. De moment és tot, ens hi tornem a posar actualitzant informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

70s. Give me the

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
2: 112.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
8: Escolta, escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
9: 24 hores amb tu.

Bon dia, són la una. Segueixen les tasques de neteja i millora a Palafolls a les zones més afectades pels aiguats del cap de setmana, especialment als barris de Sant Lluís i Ciutat Jardí.

La presència de sorra, de fang i de pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a registrar-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. En paral·lel, equips de voluntaris continuen netejant espais públics com la Biblioteca Municipal, on la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va visitar-la ahir mateix, va anunciar que la Generalitat assumiria la restauració del mobiliari malmès. Aquest és el principal titular de la jornada, però n'hi ha més. Els repassem.

0: L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. Entre les actuacions previstes hi ha el lloguer de camions, de cubes per retirar l'aigua acumulada, tasques amb retroexcavadores per reparar talusos o camins i la compra de rocalla per assegurar els vials afectats. A més, els fons serviran per cobrir els serveis extraordinaris de neteja viària, jardineria i el material de suport utilitzat per als voluntaris. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls s'ha ofert per guiar la ciutadania en la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linuesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. Malgrat que és aconsellable presentar la queixa durant els primers 7 dies posteriors a l'episodi, el servei mantindrà la seva atenció als veïns els dimarts amb cita prèvia per ajudar-los a tramitar les reclamacions directament amb les companyies asseguradores. I anirem també fins a Malgrat de Mar per obrir la plana cultural, perquè el Centre Cultural Malgratenc acollirà aquest dijous 8 d'octubre la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles per analitzar l'etapa històrica del control de gàngsters a la capital catalana. L'activitat permetrà conèixer detalls de la vida als cabarets de la Rambla i aprofundir en la trajectòria de figures claus com Francesc Layret, Salvador Seguí, Àngel Pestanya o també el comissari Manuel Bravo Portillo. A més, l'organització ha anunciat un canvi d'ordre a les trobades de novembre i de desembre, que abordaran l'activitat física en la gent gran i el funcionament dels ecosistemes. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta de què vols parlar al CAP per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat, Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. El formulari inclou opcions relacionades amb l'alimentació, l'exercici físic, la salut mental, les malalties cardiovasculars, la diabetis, la salut sexual o l'envelliment saludable, entre d'altres. Amb les respostes obtingudes, els centres d'atenció primària dissenyaran un programa de xerrades conduïdes per equips de medicina, infermeria, psicologia i també nutrició. Important també que donem una ullada a la previsió meteorològica. Matí de dimarts amb domini del sol, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà en augment fins a tapar el cel cap al migdia. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 0 a 3 de component variable entre el nord-est i el nord-oest. Mar en estat de maror de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 15 als 19 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Continuen les tasques de neteja a carrers del centre i també a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet, això sí, el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també de la Biblioteca Palafollenca, la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. I l'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats d'aquest cap de setmana. El govern municipal portarà al proper ple, previst per mitjans d'aquest mes, una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponents al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per reparar talusos, camins i carrers, la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels equips de jardineria, així com del material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat a les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb càrrec al romanent de tresoreria. Habitualment, aquests recursos es poden destinar a inversions financerament sostenibles o a reduir deute, però la normativa també preveu utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència, com les inundacions registrades al diumenge. L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les asseguradores. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves asseguradores per reclamar les destrosses ocasionades per aquestes inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Liu, de Samus Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament el que haurien de fer, qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls, situada a l'Ajuntament, els dimarts, demanant cita prèvia i o trucant a l'Ajuntament, o també apuntar-vos a través del formulari que trobareu al web municipal. Girem plana i parlem de cultura. Anem fins a Malgrat de Mar, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat demà passat dijous. Aquest dijous 8 d'octubre, el Centre Cultural Malgratenc acull la segona conferència de l'Aula d'Extensió Universitària. Porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles. A la xerrada d'aquest mes es proposa fer un viatge en el temps a una Barcelona controlada per gàngsters, on no hi faltaven les nits eternes, els cabarets de la Rambla o els music halls del carrer Conde de l'Assalto, i descobrirem també personatges com Francesc Layret, Salvador Seguí, el noi del sucre, Àngel Pestanya, el baró de Cònic, o també el comissari de policia Manuel Bravo Portillo. De cara a les conferències dels pròxims mesos, l'organització ha intercanviat els títols de les xerrades de novembre i desembre. Així ho informen a la seva plana web. Per tant, el 12 de novembre, apuntem a l'agenda, es tractarà com i per què fer exercici quan ens fem grans, a càrrec de Judit Sánchez Raya, i al desembre la conferència que estava prevista per al novembre, com funcionen els ecosistemes del bosc al cos humà, a càrrec de Quim Zaldo. Au Benell. I la Corporació de Salut preguntarà a la ciutadania quins temes de salut els agradaria abordar des del CAP. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una enquesta per conèixer quins són els temes de salut que més interessa a la ciutadania i poder adaptar-hi les activitats que s'organitzen als centres d'atenció primària. Sota el títol De què vols parlar al CAP, l'enquesta vol detectar les necessitats i interessos de la població per preparar xerrades i activitats formatives que siguin més útils i ajustades a les demandes dels usuaris. El qüestionari inclou qüestions relacionades amb l'alimentació, l'activitat física, les malalties cardiovasculars i respiratòries, la diabetis, la salut mental i el benestar emocional, l'envelliment saludable, la salut sexual i de la dona, o també les addiccions, entre d'altres àmbits. La iniciativa es desenvolupa a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat, Palafolls i Lloret-Tossa. Un cop recollides i analitzades les respostes, es prepararà un programa d'activitats i xerrades en funció dels temes que generin més interès. Aquestes sessions comptaran amb professionals de diferents àmbits com psicologia, nutrició, medicina i infermeria, amb l'objectiu d'apropar informació i eines de salut a la ciutadania. El que toca ara és consultar l'hemeroteca i destacar de què parlava l'informatiu de Ràdio Palafolls anys enrere. Per exemple, fa un any, el 2025, quan destacàvem que la festa major havia costat 131.000 euros. L'Ajuntament de Palafolls havia publicat llavors les dades referents a la despesa econòmica que havia suposat la festa major d'aquell 2025. En total, tots els actes que s'havien celebrat suposaven un cost de 131.000 euros. Aquesta xifra suposava gairebé un 3% menys que la despesa de l'any passat, i és que el 2024 la festa va costar 135.000 euros. La música en directe, com és habitual, és la que s'havia endut bona part del pressupost. Concretament, els concerts de l'Altarfesta costaven uns 38.629 euros, uns 15.000 euros menys que l'any passat. L'Orquestra Salvatana havia suposat els 17.000 euros, el ball en directe, al Casal d'Avis, uns 1.300 euros, i el concert de Mariona a Escoda d'aquell 2025, poc més de 7.500 euros. Una altra part destacada del pressupost d'aquell any se l'enduia la logística, que havia costat prop de 24.000 euros. Aquests s'havien invertit en les carpes, el punt lila o els gots reutilitzables, entre d'altres. A banda, també es van fer servir 10.000 euros per al lloguer de taules i cadires, el servei de seguretat i el de neteja. Finalment, l'Ajuntament també va publicar el cost del pregó d'aquell any, que havia costat gairebé uns 9.000 euros. A Encara més enrere, el 2021, intents per salvar la palmera de l'església. Aquest n'era el titular. El Servei de Jardineria de Palafolls estava intentant salvar l'últim exemplar de palmera que quedava a la porta de l'església de Palafolls. Segons explicaven fonts del Servei de Jardineria Municipal, l'ull de l'arbre estava pràcticament mort per culpa de l'acció del morrut de les palmeres, un escarbat que ja va acabar amb gran part dels exemplars de palmeres de Palafolls i, de fet, de tot el Maresme, una de les comarques més afectades per aquesta plaga apareguda al nostre territori feia 15 anys. De fet, aquest exemplar de palmera ja va sobreviure en el seu moment a l'atac de l'escarbat morrut, que sí va aconseguir matar l'altra palmera que hi havia històricament flanquejant l'entrada del temple palafollenc. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que l'alcalde, exalcalde, de fet, de Palafolls, Agustí i també Berman, s'enganxaven pel pregó de Festa Major. En el ple d'aquell divendres es va fer una valoració general de la Festa Major d'aquell any, del 2016. Els partits polítics van valorar com a positives les activitats desenvolupades. El punt més crític, però, va ser quan el regidor del Partit Popular llavors, Òscar Berman, va demanar poder participar al pregó que donava el tret de sortida de les festes i va demanar no tornar a fer experiments ni idees il·luminades en referència a l'últim pregó. Per la seva banda, Agustí va retreure a Berman que incendiés les xarxes socials els dies previs a la projecció del pregó a l'anunciar que el vídeo ofenia els exlegionaris. Agustí va recordar que davant l'exaltació que es vivia a les xarxes es va haver d'avisar els Mossos d'Esquadra per un possible i anunciat boicot. D'altra banda, Esquerra va demanar més coordinació i facilitats amb les entitats locals, que eren les que feien les activitats de la Festa Major, i va denunciar agressions als diables el dia de les matinades. Repassada la Maroteca, el que toca ara és consultar la proposta cultural que, com sempre, ens porta el presentador del programa Palafolls en Xarxa.

0: Aquests dies el Palafolls en xarxa el presenta el company Albert Queiruga i sempre li demanem a l'informatiu que ens faci una proposta cultural per anar apuntant a l'agenda. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui anirem fins a Malgrat de Mar perquè l'Arxiu Municipal organitza una visita guiada per conèixer les escultures que hi ha al poble. Serà aquest diumenge, dia 11, a 11:45 del matí. La visita té per nom un passeig entre les escultures, amb l'historiador Joan Pina i l'artista i escultor Jordi Coll. I l'activitat s'emmarca en la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Per participar a la visita guiada cal fer inscripció prèvia al grup de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Albert. Jornades de patrimoni històric que, com sempre, també viurem a Palafolls i que ja estem esperant. Ens retrobem en una estoneta dins el Palafolls en xarxa.

0: I aquesta és la sintonia que sempre ens indica que hem de consultar la previsió meteorològica per anar tancant l'informatiu. Qui s'encarrega d'aquesta proposta és el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i també aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament. Després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, amb precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa, i de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.
0: Gràcies, Quim, en prenem bona nota.

0: Anem tancant, doncs, l'informatiu d'avui, repassant els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquests minuts. Segueixen les tasques de neteja i millora a Palafolls, a les zones més afectades pels aiguats del cap de setmana, especialment als barris de Sant Lluís i de Ciutat Jardí. La presència de sorra, fang i pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o també d'electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a restringir-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls, l'OMIC, s'ha ofert per guiar a la ciutadania la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linonesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. En l'apartat cultural hem destacat que el Centre Cultural Malgratenc acollirà demà passat, dijous 8 d'octubre, la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers i anirà a càrrec del professor David Rebelles. I avui també us hem explicat que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta de què vols parlar al CAP per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. I fins aquí l'informatiu d'avui. Com sempre, teniu tota aquesta informació a través de les nostres xarxes socials i la nostra plana web, a través de l'FM, com cada ser, com sempre, a cada punt horari, els diferents butlletins informatius. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà. Que heu de passar molt bon dia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
3: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
4: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes al Palafolls en xarxa a Ràdio Palafolls. Avui és dimarts 6 d'octubre i com cada dia, un cop acabats els informatius, toca parlar de cultura. Perquè no us perdeu ni una, tenim concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls.

0: Xarxa cultural.
1: Comencem a Palafolls, on el Castell reobre les portes aquest cap de setmana, els dies 10, 11 i 12 d'octubre. Després d'any i mig tancat per obres de restauració, als matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes, però cal reservar. I les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Teniu tota la informació de les visites a palafolls.cat. Anirem fins a Malgrat de Mar, on l'Arxiu Municipal, dins les Jornades Europees de Patrimoni, organitza la visita guiada Un passeig entre les escultures, amb l'historiador de l'art Joan Pinya i l'escultor Jordi Coy, autor de moltes de les escultures del poble. El recorregut de 2 hores i 8 parades començarà el dia 11 d'octubre a 11:45 del matí. Davant de l'Arxiu Municipal passa per la plaça de l'Església i acabarà per el Parc Francesc Macià, amb escultures dedicades a Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Maria Cubí, el Caporal Fradera, la Sardana i la Germana Campos, entre d'altres. Cal inscripció prèvia, que es farà a la web de l'Ajuntament. I divendres 9 d'octubre, a 9:45 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arriba a Malgrat aquesta tardor amb La Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. La primera projecció serà de la pel·lícula Calle Màlaga, el proper dimarts 20 d'octubre, al Centre Cultural. Continuem la ruta per Santa Susana, on l'Octoberfest s'allarga fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I després, divendres 9, arrenca el Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la Fira Salut Arte. El cap de setmana del 10 i 11, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Baixem fins a la Pineda de Mar, on el Centre Cultural i Recreatiu continua amb Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Es podrà veure els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. I el 17 d'octubre, a l'Auditori, Carles Sanz presenta Per fi me'n vaig. Girem pàgina fins a Tordera. El 16 d'octubre, al Teatre Claver, Pau Roca portarà Les coses excepcionals, a les 8 del vespre. I el dia 17, dissabte, el nucli antic acollirà la 14a Fira del Conte, amb més d'una quarantena de parades i activitats per tots els públics. I acabem a Blanes, on avui s'acaba el termini per inscriure's al concurs de grafiti i muralisme del Blanes Urban Fest, que se celebra el 17 d'octubre. Pots fer-ho a l'àrea de joventut de l'Ajuntament. El 18 d'octubre, el Teatre de Blanes inaugura el cicle de teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, de Zum Zum Teatre. I el 25 arriba la Lloll Beltran amb la comèdia La paella dels dijous. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Continuem amb les entrevistes.
2: Continuem, doncs, el Palafolls en xarxa. Amb l'actualitat que estem visquent, avui volem posar sobre la taula com podem reclamar o a qui acudir a l'hora, doncs, això, de poder reclamar totes les pèrdues que hem pogut tenir, materials, sobretot després de les pluges d'aquest passat cap de setmana. Per això, avui hem convidat a la Txell García Linuesa, de Samos Legal, és qui porta actualment l'oficina d'atenció al consumidor del nostre municipi. La saludem. Txell, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda.
2: Gràcies per ser amb nosaltres. La pregunta és sobre la taula. Han passat un parell de dies després d'aquests aiguats. Hem vist moltes persones que han perdut, sobretot, béns materials. I ara, un cop, les neteges estan continuant, però arriba el moment de fer-nos la pregunta també a on hem d'acudir a l'hora de reclamar precisament pèrdues materials com les que hem tingut. Així, a grosso modo, què els hi podríem dir?
3: Clar, aviam, degut a la situació que estem vivint ara mateix amb les pluges, s'ha de dir que les reclamacions funcionaran o hauran d'anar depenent de quin sigui el tipus de dany. És a dir, no és el mateix que sigui un dany sobre un cotxe, un pis, si ets llogater, si ets propietari, si és un dany que ha ocorregut, doncs, a la via pública, una carretera, etc. Llavors s'haurà de reclamar depenent de quin sigui la persona.

0: una encarregada o responsable d'aquest servei o del bé material i de l'assegurança. Llavors, dintre del que ha passat tots aquests dies, doncs podem posar certs exemples, no? L'exemple del cotxe, que hi parlaves tu.
1: Mm-hmm.
0: Val. Depèn també una mica de la situació, és a dir, no és el mateix que sigui un dany arrel de la pluja que cau directament, de l'aigua i de la força amb la que cau, o perquè hi ha un anegament a uns carrers, o directament doncs, que hi ha un aquaplaning amb el cotxe i tens un accident directament.
1: És a dir, depèn del que hagi passat, tenim una via o una altra per poder reclamar. La cosa va per aquí, no, Txell?
0: Efectivament. Llavors, quina seria la via adequada segons el dany ocasionat? En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa.
1: Per tant, el primer que hauríem de tenir en compte és la pòlissa del nostre cotxe, per exemple, amb uns aiguats, com el d'aquest cap de setmana. Teníem el cotxe aparcat i resulta que ha patit danys, el primer que hauríem de mirar és la nostra pòlissa, veritat?
0: Efectivament, perquè comúment conegut com danys a tercers o si el tens a tot risc, etc, tindràs unes cobertures o tindràs unes altres. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i poder veure realment què és el que tens inclòs o no, i donar un part a l'assegurança, que ells mateixos et facilitaran el correu, etcètera, etcètera. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
1: Val.
0: I llavors podràs reclamar el consorci.
1: Mm. Crec que val més posar també sobre la taula un tema que és desastre natural. És a dir, abans parlaves d'accident, parlaves d'alguna imprudència fins i tot que poguéssim tenir nosaltres. Clar, aquí no és res provocat per totes aquestes casuístiques, és a dir, ningú s'esperava aquests aiguats i resulta que el nostre cotxe o qualsevol altre bé material ha resultat perjudicat. Llavors, això... ajuda, no ajuda? Marca alguna diferència amb el que estàvem parlant o no? No sé si m'explico, és a dir...
0: El fet de que sigui una inundació extraordinària.
1: Sí, el fet que sigui un cas especial, no sé com dir-ho, eh? O...
0: Clar, és que en definitiva dependrà de la cobertura de les pòlisses. Llavors sí que és cert que quan parlem de riscos meteorològics, lo normal, o en termes molt generals, segurament no hi haurà cobertura. Llavors, aquesta cobertura per inundacions extraordinàries la sol tenir el consorci, però és el que parlàvem en un inici. Depèn de la situació. Perquè si és per una falta de manteniment del clavegram, potser s'ha de reclamar directament a l'Ajuntament i s'ha de fer una reclamació patrimonial a l'Ajuntament o a l'organisme públic que estigui encarregat en el cas que fos una carretera o del gestor d'aquest servei de manteniment.
1: Mm-hmm. Parlaven del cotxe, però quins altres béns materials podríem incloure aquí, per exemple, perquè aquest cap de setmana a Palafolls, per exemple, hem vist molts baixos i pàrquings inundats. Això inclou, per exemple, electrodomèstics, congeladors, roba, joguines, tot això com es gestiona, Txell?
0: Bé, doncs aquests danys materials a les llars també s'han de reclamar directament a la teva pròpia pòlissa, ¿vale? Per començar sempre és a la teva pròpia pòlissa, perquè és el que parlaven en tot moment, dependrà de la cobertura. Llavors, el tema dels electrodomèstics, hi ha moltes pòlisses que sí que tenen una part de cobertura, tant el que seria els béns materials directament a la llar com el que hi ha dintre, ja siguin bé mobiliari, joguines, electrodomèstics, tot això que parlàvem. Per altra banda, estaran els talls de llum, que això s'ha de reclamar directament a l'empresa gestora de la llum. Llavors, en quant a danys, la pòlissa de casa.
1: Per tant, no hi ha res que ho uneixi tot, no?, pel que estic veient. Permetem l'expressió, però m'estic donant compte de que hi ha molta feina a fer a l'hora de reclamar perquè cada casuística i cada cosa, diguéssim, té la seva via.
0: Efectivament. Llavors, per això, la meva recomanació principal seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars de les diferents assegurances que tinguis contratades, perquè encara que no sigui en aquesta situació que hem viscut aquests dies, en un futur, serà molt necessari tenir una còpia. I, per altra banda, totes les proves que es puguin tenir. Actualment tothom té un mòbil, vídeos, fotos, qualsevol tipus de prova que pugui garantir el demostrar aquests danys. Si hi ha filtracions a casa, feu gravacions, feu fotografies, perquè això és el que es demanarà, i ho podreu directament facilitar a les asseguradores mitjançant un correu electrònic que se us posarà a disposició directament des de la pròpia asseguradora per poder-vos facilitar doncs, aquest aquest tràmit, eh?
1: Si estem parlant d'electrodomèstics, per exemple, factures, se m'acudia jo, tot i que poder no té res a veure amb el que està passant ara, i un no guarda la factura del seu congelador in secula seculorum, per entendre'ns, però ajudaria?
0: Exacte, sí. Si la gent pot tenir a casa una còpia de qualsevol factura o rebut de compra o de les condicions de compra, fins i tot del contracte, perquè moltes vegades també després ens venen que té pues, un període de garantia, el que fos. Tot això després servirà per demostrar qualsevol tipus de reclamació. En aquest cas, la garantia no cobrirà res dels danys que estem parlant actualment, no? Però és molt necessari guardar totes aquestes aquesta documentació per poder realitzar qualsevol tipus de reclamació. I en quant a la llar que tu em comentaves dels danys materials, crec que és important discernir o diferenciar entre el que és propietari i qui és llogater.
1: Quina diferència hi ha, Txell?
0: Clar, el propietari...
1: Davant d'aquest aspecte, em refereixo
0: sí,
1: en un cas especial com aquest.
0: Efectivament. Doncs, clar, en el cas del propietari, ell tindrà tota la documentació de la seva casa, però el llogater no. Llavors el llogater s'haurà de posar en contacte directament amb el propietari o amb el gestor, la immobiliària, qui estigui entre el propietari i el llogater.
1: Per tant, qui hauria de gestionar tots els tràmits? El propietari del pis o casa, no? En aquest cas o no?
0: O el propietari o el gestor, perquè a vegades no saps directament qui és el propietari, sinó que tu l'únic contacte que tens és el gestor.
1: És a dir, per fer-ho bé, no li tocaria el llogater, per entendre'ns,
0: no.
1: Si no és un electrodomèstic o alguna cosa que ha comprat ella. En aquest cas, si parlem de danys a la llar, ho hauria de fer el propietari o el gestor.
0: Efectivament, i els electrodomèstics també depèn del que tu hagis pactat per contracte, perquè si els electrodomèstics són propietat del propietari, el propietari també s'haurà de fer càrrec de si tu pagues en el teu lloguer aquest servei.
1: Txell, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè abans ho hem passat una miqueta per alt i crec que és necessari més que res per si hi ha alguna diferència. Parlàvem de béns materials, però abans ha sortit en aquesta entrevista el fet de talls de llum, que n'hi ha hagut, de subministrament d'aigua, que també n'hi ha hagut. Aquestes reclamacions com es gestionen? Perquè crec que m'has comentat que s'ha de fer amb la nostra mateixa companyia de la llum, per exemple, no? Hi ha alguna diferència en tot el que hem explicat?
0: Bé, aviam, sí que hi ha una diferència perquè hauràs de posar-te en contacte directament amb l'empresa. Sí que és cert que hi ha certes dades que les podeu consultar directament a la vostra factura, mensual, el que sigui, on et posa quina és l'empresa que t'ofereix aquest servei i quina és l'empresa gestora d'aquest subministrament. Val? Depenent del tipus de tall, pot anar o a l'empresa gestora o a l'empresa que ofereix el servei. No és el mateix Endesa, no? Que després qui fa que t'arribi el subministrament de llum
1: o
0: aigua a casa. Vale, en qualsevol cas, tindreu uns telèfons de contacte. Val? Llavors, contacteu que us donguin, que us facin 5 cèntims de a qui has de trucar. Doncs mira, m'ha passat això. Ostres, doncs això és pel servei de X. Val. Un cop tingueu aquesta informació, tot per escrit. Envieu tots els correus que pugueu, que quedi constància de que vosaltres heu reclamat, que heu informat, que heu enviat documentació, que heu estat darrere de les empreses o de les assegurances o de qui sigui, doncs demanant aquest servei, aquesta cobertura o reclamant directament un mal subministrament del servei en el cas concret del que estem parlant. I llavors, clar, el tema és que depenent de la casuística i depenent de l'empresa, entren moltes variants, llavors és complicat poder donar uns passos molt concrets. Llavors, bàsicament, fotos i vídeos d'absolutament tot. Un cop tingueu la informació bàsica per començar la reclamació, que la podeu fer per telèfon, després tot per escrit, que quedi constància, i bé, i és poc més el que es pot dir en termes generals actualment, perquè dependrà molt de la casuística.
1: Deixa'm portar-ho cap al teu servei. Vosaltres sou qui porteu, recordo, cada dimarts l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls. Per tant, què hi pot fer l'oficina d'atenció al consumidor? És a dir, vosaltres, amb aquest servei que cada setmana presteu a Palafolls, recordo, això sí, s'ha de demanar cita prèvia, davant de casos com aquests. És a dir, pregunta directa, les persones que hagin patit algun dany material i que no sàpiguen per on començar, es pot adreçar a vosaltres a través de l'oficina d'atenció al consumidor?
0: I tant. Justament aquest és el servei que ofereix l'Ajuntament mitjançant doncs, nosaltres com a gestor.
1: Samos legal?
0: Efectivament. Però, bé, bàsicament el que haurien de fer, qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
1: Una de les qüestions que no t'he preguntat és el factor temps, bàsicament, és a dir, tenim un temps en concret per poder fer aquestes reclamacions, Txell?
0: Aviam, en principi s'haurien de realitzar amb un marge de temps concret, és a dir, normalment, des que tu tens coneixement d'aquest sinistre, hauries de realitzar la comunicació en uns 7 dies, però en qualsevol cas, si tu no comuniques aquest sinistre en 7 dies, no passa tampoc res. És a dir, no et posaran tampoc unes grans complicacions. Si ho fas 3 anys després, doncs potser sí que posen en dubte, no?, que realment hi hagi un nexe causal entre el dany i el que va passar. Però si passa una setmana, 2 setmanes, entre que aconsegueixes certa documentació, no hi ha problema. En qualsevol cas, també és important, podeu aperturar el sinistre sense cap tipus de necessitat de tenir tota la documentació a la base en aquell moment. Llavors, apertureu i us demanaran la documentació i directament perquè ells ja saben el que necessiten per poder resoldre la situació. Llavors, ells us demanaran la documentació i la podeu anar facilitant per correu.
1: Perfecte. Doncs recordar-vos que en aquest cas Samos Legal agafa el servei d'atenció al consumidor del nostre municipi. Cada dimarts, amb cita prèvia, podeu fer aquesta i d'altres consultes. Avui, òbviament, l'actualitat mana i per això li hem demanat a la Txell que ens expliqui amb urgència gairebé aquests casos especials. Aquí al programa anirem també un cop al mes repassant d'altres propostes. Txell, gràcies per venir a la ràdio i ens trobem el mes que ve.
0: A vosaltres. Fins al mes que ve.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, estem de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Tranquil·lament la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Si el novembre i el desembre a Palafolls tenen un aroma, és de la ratafia. Des del 2021, el col·lectiu Glob de Bosc ha convertit l'aplec de la ratafia de la Baixa Tordera en una cita de cultura popular al voltant d'aquest licor i del territori que l'envolta, amb fira, dinar popular, música i un concurs de ratafia casolana. Ara que ja s'han fet públiques les bases del concurs d'aquest any, parlem amb Oriol Grèvol, membre de Glob de Bosc, perquè ens expliqui què ens espera i com es pot participar.
3: Hola,
2: Oriol, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Acabeu de publicar les bases del concurs. Què cal saber per presentar-s'hi? Qui pot participar i fins quan?
3: Doncs acabem de publicar les bases i de moment el termini ja ha començat. De fet el termini, de moment hem fet l'anunci, però el termini pròpiament comença el 23 d'octubre i acabarà el 13 de novembre. Seran unes 2-3 setmanes que acceptarem les mostres i que tindrem obert un local per rebre-les, diguéssim, per qui les vulgui portar en físic.
2: Perfecte. Parlàvem abans que es repeteix la mateixa fórmula, no hi ha gaires canvis respecte a l'any passat.
3: Sí, de moment tot es respecta bastant. Han canviat aquestes dates per entregar les ratafies, una miqueta els terminis, però la resta és igual.
2: M'expliques una miqueta si teniu algun format de jurat o de premi?
3: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que serà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la plec, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el Glob d'Or, el Glob de Plata i el Glob de Bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del Glob Palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim, llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
2: Ah, molt bé, com la personalitat del poble, eh?
3: Exacte.
2: Què busca el jurat? Gust, vista, olfacte, com funciona això?
3: Doncs nosaltres al jurat els hi proposem 4 criteris, que si no m'equivoco eren el gust, el color, l'olfacte i la sensació que et deixa la ratafia quan l'acabes de prendre. Sí que és cert que després el jurat valora altres criteris i comparteixen bastant aquests 4 punts.
2: Molt bé. Parlant de les bases, concreta si els concursos han de ser només de la Baixa Tordera, de la zona, pot participar gent d'arreu?
3: Doncs és un concurs obert a gent d'arreu. Sí que en general molts participants són d'aquí la zona perquè ja hi ha altres concursos a altres zones. Llavors, de moment, queda un concurs bastant de la zona, però sí que és cert que està obert.
2: Perfecte. Com ha evolucionat la participació des de la primera edició?
3: Sí, sempre hi ha un pèl més de participants que altres anys, sobretot participants diferents, i això és molt positiu perquè creiem que vol dir que cada cop s'estimula més que hi hagi més a productors locals o productors artesanals, no?, de ratafia, i a més sempre hi ha més participants de Palafolls, no? Sembla que també hi ha uns tallers aquí al maig que els fan servir salir cru, que de mica en mica cada cop conviden a més gent que en faci i que també que la presenti al concurs. Per tant, sí que veiem com a mínim una crescuda de palafollers.
2: Va creixent la coseta, a poc a poc, però va creixent.
3: Sí, a veure fins on arribem.
2: Molt bé, sobre l'aplec, tenim data, sabem quan se celebrarà aquesta edició?
3: Sí, ja tenim data i serà el 21 de novembre, un dissabte.
2: 21 de novembre, perfecte. I podem avançar alguna coseta de la programació? Què podem avançar, què no?
3: Sí, hi ha alguna cosa que de moment en reservem perquè és una miqueta secreta, encara no s'ha fet públic, però sí que serà una jornada bastant similar a la d'altres edicions. Hi haurà tallers, hi haurà la participació d'entitats del poble, com els geganters, per exemple, que ja és el 6 any que participen amb nosaltres. També podem dir que no hi haurà sardanes aquest any, però hem pogut substituir l'activitat per un altre concert. Ja no direm de moment quin grup, però hi haurà dos grups aquest any, abans de dinar i després de dinar. També hi haurà el veredicte del concurs, un altre taller i el dinar popular.
2: Molt bé, tenim el dinar popular, tenim tallers, tenim concerts. Quin és l'esperit de la jornada, com qui diu?
3: Al final, clar, fem moltíssimes coses, és una bona pregunta, perquè al final intentem que la ratafia sigui l'eix central, però entremig, com podeu veure, hi ha altres activitats, hi ha tallers, hi ha cultura popular, hi ha concerts. Al final és una manera de viure i d'entendre la cultura, que és a l'espai públic i compartida amb tothom.
2: Coses de logística, cal reservar pel dinar popular, on es compren els tiquets, com funciona això?
3: Sí, això avisarem d'aquí poc, però segurament també les 3 setmanes abans de l'aplec ja posarem a la venda les entrades pels dinars i segurament habilitarem també la compra online.
2: Molt bé.
3: O la reserva online.
2: Tenim participació d'entitats de Palafolls i d'altres pobles de la Baixa Tordera?
3: Sí, de moment tenim els geganters confirmats, hi ha també altres entitats i altres comerços que també participaran a la fira.
2: Perfecte. Doncs, Oriol, si fem una miqueta pas enrere, m'expliques com va néixer el Glop de Bosc, qui us va portar a fer una festa al voltant de la ratafia?
3: Vale, doncs el Glop de Bosc ara va néixer fa 6 anys i sí que és cert que la primera activitat estava pensada de cara a l'aplec de la ratafia, que és l'activitat principal i o l'eix de tot el que fem. I a partir d'aquí van sortir altres activitats, l'entitat va créixer i al final crec que organitzem bastant activitats que no organitza ningú altre. És a dir, fem coses que volem fer nosaltres, les organitzem per nosaltres i per la gent que apreciem, pels veïns, etc. Per tant, és una entitat que té una miqueta aquesta funció. Fem les coses que ens venen de gust perquè si no, ningú les farà.
2: Això està bé, eh? Què m'agradaria a mi veure com a consumidor, no?
3: Exacte, sí, és això.
2: A banda de l'aplec, també feu glob literari, torneig de bitlles. Com és l'activitat de l'entitat en general durant l'any a marge de l'aplec?
3: Doncs l'activitat de Glop de Bosc està molt repartida. O sigui, tenim, per exemple, tota la tardor reservada per l'aplec. També venim de participar a la Festa Major, al Correbals de Palafolls, al de Malgrat també. Però, en general, l'activitat forta és l'aplec. Llavors, descansem per Nadal i ens reincorporem per la Festa Major Petita, que també surt el Glop Literari per Sant Jordi. I al maig fem el Glop, que és una jornada de concerts i tallers també a Can Batlle. I ja està, no fem massa cosa més, perquè intentem optimitzar els esforços i estar tots a tope a cada esdeveniment.
2: El gruix dels esforços que vagin per la plega.
3: Exacte, això és l'activitat principal on aquí tothom hi participa.
2: Per què la ratafia i el territori van lligats? Pregunto una mica pel nom, del Glop de Bosc. Quines herbes i quins paisatges hi ha al darrere?
3: Clar, nosaltres creiem que la ratafia t'obre un món fascinant de la coneixença de l'entorn, del territori, de les plantes, de les olors, de quina funció poden tenir, algú que poden prendre. I llavors entenem que la ratafia és un procés creatiu i que cadascú la fa com vol i investiga tot el que pot i al final és una cosa molt personal. Llavors a nosaltres ens encanta que la ratafia sigui l'excusa per la qual fem totes aquestes coses, perquè permet aquesta coneixença de l'entorn i el compartir-ho també amb família o amics.
2: Perfecte, no és la fi, sinó que és el camí, eh?
3: Sí, exacte, la ratafia uneix tot una miqueta.
2: Una recomanació per qui vulgui o provar la ratafia per primer cop o posar-s'hi a fer-la així de moda casolà?
3: Home, el que podeu fer, si us agrada o us està començant a interessar aquest món, és venir a l'aplec, que allà us ensenyarem les parades que hi haurà diversos proveïdors de ratafies artesanes, diguéssim, però hi ha de gent que s'hi dedica, i segur que us poden fer un tast de les ratafies que tenen i podeu esbrinar moltíssimes coses, i si no, segur que al maig de l'any que ve hi haurà també tallers de ratafia per aquí a la zona, que és un bon moment per aprendre, per fer una ruta, per conèixer les herbes i cadascú fer el seu procés d'elaboració.
2: Perfecte. Doncs, Oriol, fem un repàs, a veure si no m'equivoco. A la web globdebosc.cat, a Instagram us poden trobar com globdebosc.aplec. Uh-huh. I per acabar, què diries a algú que s'estigui pensant si anar o no anar a aquests plans de cap de setmana que estigui a punt de... que s'ho estigui pensant, perquè no es perdi l'aplec?
3: Home, és imperdible. Aquest any tindrem un programa impressionant, estigueu atents a les xarxes socials, com deies, a la Glop de Bosc Aplec, perquè ja publicarem el cartell i ja veureu que alguna activitat segur que us interessa.
2: Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies per avançar-nos les bases del concurs i mantenir viu aquest aplec. Animem a tothom a presentar, tant presentar la seva ratafia per presentar-se al concurs i a venir a l'aplec.
3: Sí, hi ha tot el que organitzem, que sempre està molt bé.
2: Doncs molta sort amb els preparatius. Moltíssimes gràcies, Oriol.
3: Moltes gràcies.
2: Bona tarda.
0: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
2: I ha arribat el moment. Fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Tornem després dels informatius, com cada dia, amb més seccions, més entrevistes i molt més contingut. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i acabeu de passar molt bon dia. Fins demà.

0: L'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats del diumenge. El govern municipal portarà al proper ple previst a mitjans d'aquest mes una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponent al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha, per exemple, el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per repassar talussos, camins i carrers, o la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels serveis de jardineria, així com el material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat en les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb caràcter al romanent de, a càrrec del romanent de tresoreria. Habitualment aquests recursos es poden destinar a inversions financeres sostenibles o a reduir deute, però la normativa també permet utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència com les inundacions registrades diumenge. I continuen les tasques de neteja a carrers del centre i a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també a les de la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. De moment és tot, ens hi tornem a posar actualitzant informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.
3: Aquest programa és una repetició.
4: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
5: Bon vespre a Palafolls. Si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com que sabem que voleu tenir el millor resum de tot el que ha passat en matèria esportiva aquest cap de setmana a Palafolls, al llarg d'aquest programa us el portarem. Així que no espereu a que us ho expliquin i tingueu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també us podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a un nou capítol del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i sobretot del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem dels nostres esports preferits, sinó totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha de molt variades. Reprenem resultats, classificacions, protagonistes i també comentarem les notícies més destacades dins els pavions, camps i pistes locals. I tindrem en directe els protagonistes de tot això per poder comentar-ho amb ells. I com que no hi pot haver-hi comentaris sense un comentador, em veig obligat a presentar amb un fort aplaudiment a l'Eudald Vallicrosa. Bona tarda, bon vespre, bona nit.
6: Bona tarda, Uri. Bueno, bona nit ja, perquè veig que ja comença a ser negra nit avui. Així que avui estem... Hem tornat als velles costums de la temporada passada, d'estar aquí tu i jo en cita romàntica.
5: Correcte. Tu que tens el cabell arrissat, ho has passat malament aquest cap de setmana o no?
6: Per què?
5: No t'has mullat?
6: Ah, és que jo no he estat per aquí aquest cap de setmana.
5: Ah.
6: Sempre que hi ha novetats, sempre que hi ha catàstrofes naturals aquí a la zona, no sé per què, però costumo estar fora.
5: Ets previsor, te'n vas abans.
6: No ho sé, però realment, en un moment sempre m'ha passat, perquè quan hi va haver tot el del Glòria tampoc hi era. Ara l'any passat que hi va haver també un vendaval, no sé, un esclafit o no sé què, em va coincidir que també estava fora. No sé, tinc aquesta sort o desgràcia, no ho sé.
5: Em deies cita romàntica, no sé per què ho dius.
6: Perquè estem aquí de moment tu i jo sols parlant aquí a l'estudi, poca llum.
5: Què vols dir? Que en Nico no està, Vols enviar-li algun missatge?
6: Home, que ja ens el podem tornar a veure aviat, que a mi sempre em fa il·lusió tenir-lo aquí al nostre costat.
5: Correcte, avui hem de disculpar en Nico que no ha pogut venir i a la Gemma que per tema d'estudis de moment està en stand-by, no?
6: Clar.
5: I també saludem a Jordi Pratsavalls i a l'Albert que estan dins la peixera controlant els botonets que tant li agrada. Eudald, què tenim d'aquest cap de setmana en matèria esportiva catalana general?
6: Doncs bé, de futbol, la primera divisió, encara no tenim res, encara estem en plena lliga...
5: No, però ojo, que de futbol hem tingut, en femení, però hem tingut.
6: Ah, i tant, això no sens dubte. En femení tenim, per exemple, la victòria aplastant del Barça en el derbi femení contra el Madrid, no sé si ho va seduir, 7-0.
5: El vaig veure, sí.
6: I victòria per la mínima de l'Espanyol i empat del Badalona.
5: Bon.
6: Ens hem deixat la segona divisió de masculina.
5: Correcte.
6: Que no estem, normalment no la comentem que sempre hi ha, com sembla, més important la primera, però aquesta ara que estem en parón de seleccions sempre podem dir que hi ha hagut empat del Sabadell contra l'Andorra de Piqué i un altre empat del Girona a 0 contra el Mallorca.
5: Dos grandíssims partits, 0-0. Increïble. O del futbol.
6: com diria en Nico, resultado gafas.
5: Sí, correcte. La meva matèria preferida, el futbol sala, tenim empat del Santa Coloma, que és l'únic equip que ha jugat, ja que el Barça va ser aplaçat perquè s'havien de desplaçar fins a Galícia, diria, i no van poder.
6: En bàsquet, si jo et dic que la millor notícia del cap de setmana ha sigut que el Joventut amb el seu partit ha quedat aplaçat contra l'Andorra, creus que és una bona notícia o una mala notícia?
5: Home, és dolenta, no?
6: Dolenta, perquè derrota del Manresa, Barça, Lleida i Girona, que han perdut respectivament
5: tots
6: els partits. Tots.
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí, que el millor que ha passat ha sigut un partit aplaçat, així que ja ho veus.
5: I per acabar aquest resum, també comentar que una mica de multiesport, eh? Volem parlar de Guillem Farrés, que ha sigut segon en el Mundial de Motocross de les Nacions.
6: Així és, un altre... Aquest home havia sigut campió ja del món en individual, i ara, doncs, el Campionat de Nacions, que entenc que és com el Mundial de Motocross, segona posició.
5: Molt bé. Doncs ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.
1: Els titulars palafollencs.

0: I arriba el moment dels titulars palafollencs. Avui mirem al cel perquè aquest cap de setmana les tempestes han fet de les seves i han obligat a suspendre més d'una activitat i més d'un partit. Però, tot i la pluja, sempre hi ha esportistes que han pogut sortir al terreny de lloc, a la pista o a la carretera. Així que poseu-vos l'impermeable, que comencem els titulars passats per aigua. Veritat, Eudald?
1: I tant, que acompanya amb el temps, no?
0: Avui especial tempesta, no?
1: Clar, clar.
0: Doncs, dona-li.
1: Avui entrevistem en Pedro Pantera per parlar de la petanca a la Figuerassa, una conversa que ens permetrà conèixer una mica més l'actualitat del club. I esperem que aquí, com a mínim, no aparegui cap tempesta. Cara i creu per al Palafolls en el derbi, victòria del cadet sub-16, però en derrota de l'Alaví. Una de freda i una de mullada, en un cap de setmana ben passat per aigua. També hi ha hagut moviment al Sant Lluís. L'Alaví d'honor cau contra l'Olesa, mentre que el cadet B sí que aconsegueix la victòria. No tothom ha sortit xop del cap de setmana. I mentre alguns miraven el radar per saber si plovia, Manel Seco mirava el cronòmetre. Top 10 a l'europeu de contrarrellotge amb una gran actuació. Aquí sí que no hi havia núvols que el poguessin aturar. I a Pamplona també han caigut premis, però en forma de medalles. Mariona Regí i Emma Becerra pugen al podi i tornen amb metall. Una autèntica pluja de medalles per tancar els titulars.
0: I fins aquí els titulars palafollencs, especial tempestes. Un cap de setmana amb menys esport del que és habitual, però amb prou ingredients per omplir-nos el programa. Perquè quan plou, alguns partits s'aturen, però nosaltres no. Així que anem cap als Jocs de Palafolls.
1: Som-hi.

0: música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Actualitzem marcadors.
9: Doncs ara ja arriba el moment de que agafeu la vostra plantilla de resultats dels diferents equips del poble perquè l'hem de renovar. Eudald Vallicrosa, no tenim el Nico.
10: Avui no hi és. Vols que...
9: Què fem amb el futbol?
10: Vols que te'l faci jo o no?
9: Et fa il·lusió.
10: Jo em vesteixo de ciclisme, de bàsquet, ja saps que del que faci falta.
9: Però saps el que és el fora de lloc o no?
10: Sí, home, jugar fora del carrer, no?
9: Això mateix.
10: Doncs va, començaré. Aviam si m'hauràs de rectificar o no.
9: Ho tens en castellà, eh? A sobre has de traduir al moment.
10: És que en Nico ja ens l'ha liat. Bueno, per sort no tots els equips del Palafolls es van quedar sense poder disputar aquesta jornada, ja que però hi ha algun que sí que ha pogut fer-se i els anirem repassant un per un si sí o si no.
9: Vinga.
10: Comencem amb el primer equip, que tenia partit el dissabte a la tarda a Sils, i evidentment aquest partit suspès. Tenim el primer suspès.
9: Avui tindrem uns quants, eh?
10: Jo crec que em
9: la
10: sembla que sí.
9: La llista serà llarga.
10: El cadet sub-16 sí que ha pogut jugar. Ho va fer al camp de l'Hostalric i en victòria de 0-4. Guillem Cañizares va ser protagonista d'un doblet, Aitor Grima va fer un gol i Daniel Morello va fer-ne un altre.
9: Molt bé, crec que era la seva primera jornada, començant amb un 0-4. Bueno, et presenteu una mica candidatura, eh?
10: M'ha vingut una cosa al cap. Avui que hi ha molts equips suspesos, pot ser que pugui haver un MVP totalment inesperat?
9: Podria ser.
10: Sí, aniré fixant-m'hi, perquè jo em sembla que aquesta jornada serà interessant veure l'MVP.
9: Per cert, aquest cadet sub-16, que és la base de la plantilla, és la que va aconseguir la temporada passada amb el sub-15, la sense a primera catalana.
10: Oh, fantàstic.
9: O sigui que un equip a tenir en compte, eh?
10: Sí, comencen forts, eh? Així que a veure com evoluciona la temporada. El cadet sub-15 havia de jugar diumenge a les 12 contra el Lloret, però... una altra vegada, suspès pel temps.
9: Sí, em sembla que jugaven al Palastadium i era jugar a waterpolo o no jugar.
10: Jo crec que millor no jugar, que es cuidin, i el següent partit ja serà una altra cosa. L'Alaví sub-12 va jugar al Palastadium el derbi contra el Calaguidor i desgraciadament els de Blanes es van emportar els 3 punts després de guanyar 3-4. Els gols del Palafolls van ser dels germans Miralles, Sergi va fer 2 gols i en Gerard 1.
9: Déu-n'hi-do, eh?
10: Doncs una
9: aquesta llestia, parella de germans.
10: Per anar a perdre més un derbi.
9: Sí, però bé, 3-4. Va ser un partit molt, molt disputat, eh? A sobre he vist com van ser els gols. No me'n recordo exactament, però sé que era sempre... estava molt igualat. Sempre era... marcava un, empataven...
10: Home, un 3-4, a part de l'emoció que et dona, ha de ser, o sigui, ha de ser igualat sí o sí, perquè se t'escapa per la mínima.
9: Sí, i diria que a sobre... tanta mala sort que el 3-4 a favor del Calaguidor va ser un gol en pròpia del Palafolls.
10: Ostres, això sí que també sap greu. Seguim amb el següent partit, que és el del Benjamí, que un altre suspès.
9: I per suspès el partit, eh?
10: Ah, sí, correcte. No,
9: no han tret mala nota.
10: No. I per últim, el partit del cadet femení, que tampoc es va poder jugar. Així que si comptat bé, s'han fet dos de 5.
9: Sí. Bueno, s'han jugat dos partits.
10: Bueno, aquesta jornada ja se sabia.
9: Avui el bàsquet el farem ràpid i curtet perquè només té dos equips en competició, que són el senyor A i el senyor B, i els dos van quedar suspesos. El senyor B jugarà el proper dia 10 contra el Sant Julià de Ramis, I per altra banda, el senyor A hauria de jugar contra el Nou Calés de Vidreres el dia 11 a 4:45.
10: Correcte. No t'oblidis de recordar que, per altra banda, el mini mixte jugarà a Escobol aquest any.
9: Que encara no sabem quan comença, no?
10: No, estan ja apuntats, però encara no hi ha dates oficials.
9: A veure, així si comencen ja, que tinc ganes d'explicar què fa. Mini o pre-mini?
10: Apareix a la plataforma com a mini. No sé si al final està pensat que sigui pre-mini o si hi ha hagut algun canvi, però no equivocar-me, si ens estan escoltant, jo crec que l'Eloi ja ens posarà al dia.
9: Bueno, es quedarà bronca, com ho diguem malament.
10: Sí, tens tota la raó.
9: Audal, què et sembla fer futbol sala? Avui estàs de pilota al peu, eh?
10: Avui m'està començant a agradar això del futbol. Ves amb compte, Uri, no tregui el futsal també.
9: A més, el futsal avui no serà tan llarg.
10: No? Millor. Que jo, si hagués necessitat un parón a la meitat, que ja va dir el Rafa l'altre dia que 17 equips aquest any, 18?
9: Sí, 17 o 18.
10: Doncs bé, començaré, igual que amb els altres esports, també amb diversos partits suspesos, començant amb el sènior A de tercera nacional, que havia de jugar a Manlleu, i el sènior B, que tenia partit a Blanes. Així que ja tenim dos suspesos. El juvenil, vau arribar a anar fins a Manlleu o no?
9: Es van suspendre el partit quan estàvem a punt de sortir de casa, perquè clar, nosaltres era més tema de Federació Espanyola. Clar, nosaltres juguem per la Federació Espanyola. Llavors, aquí hi havia una mica de lío entre Federació Catalana i Federació Espanyola, i jugàvem a Manlleu a 7:45 del vespre i ens el van suspendre oficialment a 4:45 de la tarda. I havíem de sortir a 2:15.
10: Bé, doncs mira, dintre de tot això que us vau estalviar, perquè ve d'anar per tornar amb el temps i
9: sí,
10: tot.
9: Sí.
10: Segueixo pel juvenil d'honor, que rebia el 7:10. Es diu
9: sí,
10: així, no?
9: Sí,
10: el 7-10 tampoc va poder disputar el seu partit, al igual que el juvenil B, que el seu partit era a Canet de Mar. Llavors també tenim el juvenil C, en el seu últim partit que s'havia de jugar, ja que ho va fer a primera hora de la tarda, del dissabte, a Fontcoberta.
9: Fontcoberta, comarca del
10: Pla de l'Estany.
9: Molt bé.
10: I amb victòria per 0-2. Biel Pàvia i un gol en pròpia porta van donar els 3 punts als de Palafolls.
9: Bueno, juguem un partit i el guanyem, eh? Com a menys.
10: Això és una estadística boníssima.
9: De moment.
10: Bé, el cadet A tampoc va poder jugar la primera jornada contra el Sant Julià de Ramis, així que seguim amb el 100% de victòries.
9: Correcte.
10: I el cadet B va debutar amb victòria, ja que va jugar dissabte al matí contra el Santa Susana. Resultat final de 3-0. Joel Romero, Jan Dalmau i Daniel Fernández van ser els golejadors.
9: Segon partit, segona victòria.
10: 2-2.
9: I els dos s'emportaria 0, eh? Increïble.
10: Epa, això és molt bona
9: notícia. Que bé defensa el Saludés, eh?
10: L'infantil A es va suspendre també la seva visita a Vilassar de Mar. L'infantil B encara no tenia jornada de lliga, així que aquest ni suspès ni no suspès, o sigui, haurem d'esperar que comencin. I l'infantil C va rebre a Sant Julià de Ramis el dissabte pel matí i va acabar derrotat per 1-6. El gol de l'honor el va fer Enric Duarte.
9: Llàstima.
10: La primera derrota.
9: Hem trencat la ratxa.
10: Ah, exacte. A l'Alevín A també va disputar el seu partit, també amb derrota, per 4-7 contra l'Olesa. Doblet d'Aki Agell i també van marcar gols en Pol Cruz i en Guim Ferreres. Amb l'Alevín B i l'Alevín C, dos partits també suspesos aquest cap de setmana, i Benjamí A i Benjamí B tampoc van poder jugar. Finalment, el prebenjamí, més de lo mateix, eh? Un altre partit suspès. I per acabar, què ens queda?
9: El juvenil femení,
10: que no va poder disputar el seu partit corresponent a la primera jornada tampoc.
9: Llavors tenim 4 partits només de uns 16-17, no?
10: Jo pensava que el programa d'avui, sort que ha pogut venir en Pedro Pantera, perquè si no em sembla a mi que haguéssim fet concert de xiulets, eh?
9: Més normal que teníem l'entrevista ja paraulada. Imagina que haguéssim pensat de fer un partit estel·lat, ja suspèn, i què faríem? Haguéssim trucat algú ràpid, eh? Entrevista...
10: Sí, per exemple...
9: Buscant alternatives...
10: Que vingui l'Eloi a explicar coses, per exemple, o que vingui...
9: L'Eloi ja va venir fa poc.
10: S'haurien hagut de buscar algú altre. Jo em pregunto, i si ens hagués sortit l'alarma, aquesta que sona ara últimament, quan hi ha episodis de pluja, a mitja hora abans de començar el programa, què?
9: Ostres, no sé, a mi m'és igual perquè he viscut aquí al costat, o sigui, tampoc em ve d'això. A mi és un programa
10: igual, no també?
9: Però no sé.
10: Al final la gent s'ha de quedar a casa que escoltin el minut a minut.
9: Home, i si no, que busquin a Spotify capítols anteriors.
10: Exacte.
9: Continuem amb el ciclisme, no?
10: Bueno, aquests...
9: Es van mullar o no?
10: Jo, que vols que digui la veritat? Doncs no crec que han tingut temps a mullar-se, perquè a Varese va fer un dia esplèndid. Varese, no parlo de ni Catalunya ni Espanya, parlo d'Itàlia, de la Llombardia.
9: I que, per què me'n parles ara d'Itàlia?
10: Doncs perquè en Manel Seco va competir a l'Europeu de Contrarrellotge, un recorregut de 22 quilòmetres i 180 metres de desnivell que en Manel va superar amb èxit, ja que va acabar en sisena posició de la seva categoria Master 50.
9: Déu-n'hi-do, eh?
10: Cada dia van més lluny, ens porten sempre notícies de fora.
9: Que va ser, aquest matí he estat una estona parlant amb l'Ivan Fuentes, el president del Club Ciclista Palafolls, que d'aquí poc el tindrem per explicar novetats de cara a la temporada 2027. Estan fent fitxatges molt bons, sobretot a l'equip femení.
10: No em crec el que m'estàs insinuant.
9: Aquest any hem tingut pocs resultats femenins,
10: sí, i masculins, sí,
9: doncs s'han posat les piles i de cara al 2027 tindrà un equip més complet. Torna la Úrsula Espina, que aquest any ha competit ben poc, tornarà
10: tinc un bon
9: més motivació.
10: I em sembla a mi que aquest bon pressentiment es complirà, que és que podrem donar molts títols del Club Ciclista Palafolls.
9: Sí, jo crec que sí. I si voleu saber qui són les altres corredores i altres corredors que han fitxat, doncs a la xarxa social del Club Ciclista Palafolls, allà ja teniu alguns spoilers.
10: El seguirem de ben a prop.
9: I de padel, doncs, el Club Padel Palafolls tenia partits aquest cap de setmana, però a causa de la tempesta, doncs, també es van suspendre. Alguna coseta més?
10: Sí, abans he anat a Itàlia.
9: Has anat?
10: He anat a Itàlia a cobrir el ciclisme. Vols que torni a marxar lluny per cobrir més notícies?
9: Avui estàs sortint de Catalunya, eh?
10: Sempre voltant, semblo camioner. Doncs mira, si vols que me'n vagi a Pamplona, per exemple, a cobrir-te, en aquest cas...
9: Però el taekwondo... Però si no és Sant Fermín, què faràs a Pamplona ara?
10: Doncs seguir el taekwondo a Avellaneda, perquè aquest dissabte eren allà, celebrant l'Open Nacional de Taekwondo, on van haver-hi bons resultats pel taekwondo a Avellaneda. Mariona Regí, medalla d'or a la categoria cadet, a menys 41 quilos, reparteixo medalla d'or, però si no ho havia dit, perquè com a possible MVP del programa,
9: medalla d'or significa campiona.
10: També tenim a Emma Becerra, que la setmana passada ja va guanyar una medalla de bronze a Sant Pere de Ribes, i aquesta setmana es torna a penjar la mateixa medalla de bronze a Pamplona, en la categoria cadet menys 37 quilos femení. També a notar que el club va quedar en la tercera posició d'equips cadets femenins.
9: Està molt bé. Que per cert m'ha explicat l'Àlex Herranz, l'entrenador del club, que era un Open sobretot preparatori del que vindrà, no? Que vindran grans competicions, sobretot internacionals, i serveix una mica per preparar-les i veure en quin nivell està i veure què s'ha de millorar.
10: Uri, crec que les properes competicions internacionals et començaré a preguntar com tu fas amb les comarques, jo quin país, capital o província. Hauré d'estudiar-m'ho, això.
9: Estarà bé, eh? Una mica de geografia.
10: Exacte, sempre és un programa educatiu també al final, això. Ja ho veu.
9: El que cito blau, l'audiència el tindrà, eh? Quan jugui al Trivial.
10: Sí, i tant.
9: Doncs avui el 300 marcadors, que ha sigut una mica més curtent, més ràpid, ja el tenim fet, i anem cap a l'MVP de la jornada.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta aquest premi MVP de la jornada minut a minut. El que guanya haurà de pujar al podi amb paraigües, eh?
2: Tens tota la raó, i serà un podi passat per aigua. Jo era, no tinc gaire clar, de moment.
1: Per tenir pocs partits i pocs resultats, tenim diversos noms, eh? Que s'han guanyat.
2: Sí, de fet, sí. Mira, jo, per exemple, havia estat pensant en Guillem Cañizares, amb el seu doblet contra la... amb la victòria del cadet sub-16 de futbol.
1: Sí, a Hostalric, em sembla.
2: Correcte, que també és un bon candidat. També tenim Biel Pavia, un gol de la victòria juvenil C del futbol sala.
1: Va guanyar 0-2, l'altre gol va ser en pròpia. O sigui, gol important.
2: Tu tens alguna proposta, Uri?
1: Jo sí. Tenim en Manel Seco, no guanyat, però al final, si sé d'Europa, no és poc.
2: No, i té molt de nom, la veritat, també poder anar a competir i fer un bon resultat.
1: Rellotge ja a Itàlia.
2: Sí.
1: I després tenim a les dues noies del taekwondo, la Emma Becerra, que la segona medalla de bronze consecutiva, i la Mariona Regí, medalla d'or, aquí a l'Open de Pamplona.
2: Sempre, jo sempre ho dic, perquè crec que a vegades no li donem prou bombo al taekwondo Avellaneda, que és un dels clubs del poble amb més guardons, eh?
1: Sí, sobretot tant el taekwondo Avellaneda com el Club Ciclista Palafolls, aquesta temporada no tant, però les anteriors sí. Sembla que no hi siguin, però guanyen molts títols, moltes medalles, molts campionats, i déu-n'hi-do.
2: Sí, mira, de fet, jo crec que d'aquestes opcions que tenim, per mi, la que jo voldria votar és la Mariona Regí, per la seva medalla d'or a Pamplona, amb el taekwondo Avellaneda, també, home, per fer un guardó en un club que jo crec que s'ho mereix molt.
1: Doncs penso totalment com tu, de fet jo volia votar la Mariona Regí també, i per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Mariona Regí.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 577. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia, o si no, a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no, també els podeu trobar a l'Spotify. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa i un servidor, Oriol Parra. Al control de so hem tingut a l'Albert i en Jordi Prats Savalls. I ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa... No, perdó, el proper dilluns no, que és festa. Jo no vindré. I l'Eudald tampoc. Doncs d'aquí dos dilluns, a la mateixa hora de sempre, amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudald.
2: Pues molt bona setmana, Uri, i a tota l'audiència.
1: Gairebé et faig venir dilluns, eh?
2: Sí, bueno, al final jo ja no n'era conscient, de que la setmana que ve és pont, així que, perquè m'has avisat, així que anul·lo plans i a descansar.
1: Perfecte. Doncs bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les asseguradores. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves asseguradores per reclamar les destrosses ocasionades per les inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Lionesa, de Samos Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda. Per exemple, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament el que haurien de fer qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls els dimarts demanant cita prèvia trucant a l'Ajuntament o al formulari que trobareu al web municipal. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora actualitzant informació als butlletins de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats del diumenge. El govern municipal portarà al proper ple previst a mitjans d'aquest mes una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponent al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha, per exemple, el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per repassar talussos, camins i carrers, o la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels serveis de jardineria, així com el material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat en les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb caràcter al romanent a càrrec del romanent de tresoreria. Habitualment aquests recursos es poden destinar a inversions financeres sostenibles o a reduir deute, però la normativa també permet utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència com les inundacions registrades diumenge. I continuen les tasques de neteja a carrers del centre i a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també a les de la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. De moment és tot, ens hi tornem a posar actualitzant informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls, cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Escoltes, Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les asseguradores. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves asseguradores per reclamar les destrosses ocasionades per les inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Lionesa, de Samos Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda. Per exemple, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament, el que haurien de fer, qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls els dimarts, demanant cita prèvia, trucant a l'Ajuntament o al formulari que trobareu al web municipal. De moment és tot. Ens hi tornem a posar d'aquí una hora, actualitzant informació als butlletins de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats del diumenge. El govern municipal portarà al proper ple previst a mitjans d'aquest mes una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponent al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha, per exemple, el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per repassar talussos, camins i carrers, o la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels serveis de jardineria, així com el material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat en les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb caràcter al romanent de, a càrrec del romanent de tresoreria. Habitualment aquests recursos es poden destinar a inversions financeres sostenibles o a reduir deute, però la normativa també permet utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència com les inundacions registrades diumenge. I continuen les tasques de neteja a carrers del centre i a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també a les de la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. De moment és tot, ens hi tornem a posar actualitzant informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les asseguradores. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves asseguradores per reclamar les destrosses ocasionades per les inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Lionesa, de Samos Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda. Per exemple, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament el que haurien de fer qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls els dimarts, demanant cita prèvia trucant a l'Ajuntament o al formulari que trobareu al web municipal. De moment és tot, ens hi tornem a posar d'aquí una hora actualitzant informació als butlletins de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

segueixen les tasques de neteja i millora a Palafolls a les zones més afectades pels aiguats del cap de setmana, especialment als barris de Sant Lluís i Ciutat Jardí.

L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. Entre les actuacions previstes hi ha el lloguer de camions, de cubes per retirar l'aigua acumulada, tasques amb retroexcavadores per reparar talusos o camins i la compra de rocalla per assegurar els vials afectats. A més, els fons serviran per cobrir els serveis extraordinaris de neteja viària, jardineria i el material de suport utilitzat per als voluntaris. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls s'ha ofert per guiar la ciutadania en la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linuesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. Malgrat que és aconsellable presentar la queixa durant els primers 7 dies posteriors a l'episodi, el servei mantindrà la seva atenció als veïns els dimarts amb cita prèvia per ajudar-los a tramitar les reclamacions directament amb les companyies asseguradores. I anirem també fins a Malgrat de Mar per obrir la plana cultural, perquè el Centre Cultural Malgratenc acollirà aquest dijous 8 d'octubre la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles per analitzar l'etapa històrica del control de gàngsters a la capital catalana. L'activitat permetrà conèixer detalls de la vida als cabarets de la Rambla i aprofundir en la trajectòria de figures claus com Francesc Layret, Salvador Seguí, Àngel Pestanya o també el comissari Manuel Bravo Portillo. A més, l'organització ha anunciat un canvi d'ordre a les trobades de novembre i de desembre, que abordaran l'activitat física en la gent gran i el funcionament dels ecosistemes. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta De què vols parlar al CAP? Per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. El formulari inclou opcions relacionades amb l'alimentació, l'exercici físic, la salut mental, les malalties cardiovasculars, la diabetis, la salut sexual o l'envelliment saludable, entre d'altres. Amb les respostes obtingudes, els centres d'atenció primària dissenyaran un programa de xerrades conduïdes per equips de medicina, infermeria, psicologia i també nutrició. Important també que donem una ullada a la previsió meteorològica. Matí de dimarts amb domini del sol, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà en augment fins a tapar el cel cap al migdia. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 0 a 3 de component variable entre el nord-est i el nord-oest. Mar en estat de maror de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 15 als 19 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Continuen les tasques de neteja a carrers del centre i també a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest

0: punt. Es permet, això sí, el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també de la Biblioteca Palafollenca, la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. I l'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats d'aquest cap de setmana. El govern municipal portarà al proper ple, previst per mitjans d'aquest mes, una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponents al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per reparar talussos, camins i carrers, la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels equips de jardineria, així com del material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat a les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb càrrec al romanent de tresoreria. Habitualment, aquests recursos es poden destinar a inversions financerament sostenibles o a reduir deute, però la normativa també preveu utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència, com les inundacions registrades al diumenge. L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les asseguradores. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves asseguradores per reclamar les destrosses ocasionades per aquestes inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Lluís, lionesa de Samus Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament el que haurien de fer, qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls, situada a l'Ajuntament, els dimarts, demanant cita prèvia i o trucant a l'Ajuntament, o també apuntar-vos a través del formulari que trobareu al web municipal. Girem plana i parlem de cultura. Anem fins a Malgrat de Mar, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat demà passat dijous. Aquest dijous 8 d'octubre, el Centre Cultural Malgratenc acull la segona conferència de l'Aula d'Extensió Universitària. Porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles. A la xerrada d'aquest mes es proposa fer un viatge en el temps a una Barcelona controlada per gàngsters, on no hi faltaven les nits eternes, els cabarets de la Rambla o els music halls del carrer Conde de l'Assalto, i descobrirem també personatges com Francesc Layret, Salvador Seguí, el noi del sucre, Àngel Pestanya, el baró de Cònic, o també el comissari de policia Manuel Bravo Portillo. De cara a les conferències dels pròxims mesos, l'organització ha intercanviat els títols de les xerrades de novembre i desembre. Així ho informen a la seva plana web. Per tant, el 12 de novembre, apuntem a l'agenda, es tractarà com i per què fer exercici quan ens fem grans, a càrrec de Judit Sánchez Raya, i al desembre la conferència que estava prevista per al novembre, com funcionen els ecosistemes del bosc al cos humà, a càrrec de Quim Zaldo. Au Benell. I la Corporació de Salut preguntarà a la ciutadania quins temes de salut els agradaria abordar des del CAP. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una enquesta per conèixer quins són els temes de salut que més interessa a la ciutadania i poder adaptar-hi les activitats que s'organitzen als centres d'atenció primària. Sota el títol De què vols parlar al CAP, l'enquesta vol detectar les necessitats i interessos de la població per preparar xerrades i activitats formatives que siguin més útils i ajustades a les demandes dels usuaris. El qüestionari inclou qüestions relacionades amb l'alimentació, l'activitat física, les malalties cardiovasculars i respiratòries, la diabetis, la salut mental i el benestar emocional, l'envelliment saludable, la salut sexual i de la dona, o també les addiccions, entre d'altres àmbits. La iniciativa es desenvolupa a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat, Palafolls i Lloret-Tossa. Un cop recollides i analitzades les respostes, es prepararà un programa d'activitats i xerrades en funció dels temes que generin més interès. Aquestes sessions comptaran amb professionals de diferents àmbits com psicologia, nutrició, medicina i infermeria, amb l'objectiu d'apropar informació i eines de salut a la ciutadania. El que toca ara és consultar l'hemeroteca i destacar de què parlava l'informatiu de Ràdio Palafolls anys enrere. Per exemple, fa un any, el 2025, quan destacàvem que la festa major havia costat 131.000 euros. L'Ajuntament de Palafolls havia publicat llavors les dades referents a la despesa econòmica que havia suposat la festa major d'aquell 2025. En total, tots els actes que s'havien celebrat suposaven un cost de 131.000 euros. Aquesta xifra suposava gairebé un 3% menys que la despesa de l'any passat, i és que el 2024 la festa va costar 135.000 euros. La música en directe, com és habitual, és la que s'havia endut bona part del pressupost. Concretament, els concerts de l'Altarfesta costaven uns 38.629 euros, uns 15.000 euros menys que l'any passat. L'Orquestra Salvatana havia suposat els 17.000 euros, el ball en directe, al Casal d'Avis, uns 1.300 euros, i el concert de Mariona Escoda d'aquell 2025, poc més de 7.500 euros. Una altra part destacada del pressupost d'aquell any se l'enduia la logística, que havia costat prop de 24.000 euros. Aquests s'havien invertit en les carpes, el punt lila o els gots reutilitzables, entre d'altres. A banda, també es van fer servir 10.000 euros per al lloguer de taules i cadires, el servei de seguretat i el de neteja. Finalment, l'Ajuntament també va publicar el cost del pregó d'aquell any, que havia costat gairebé uns 9.000 euros. Encara més enrere, el 2021, intents per salvar la palmera de l'Església. Aquest n'era el titular. El Servei de Jardineria de Palafolls estava intentant salvar l'últim exemplar de palmera que quedava a la porta de l'Església de Palafolls. Segons explicaven fonts del Servei de Jardineria Municipal, l'ull de l'arbre estava pràcticament mort per culpa de l'acció del morrut de les palmeres, un escarbat que ja va acabar amb gran part dels exemplars de palmeres de Palafolls i, de fet, de tot el Maresme, una de les comarques més afectades per aquesta plaga apareguda al nostre territori feia 15 anys. De fet, aquest exemplar de palmera ja va sobreviure en el seu moment a l'atac de l'escarbat morrut, que sí va aconseguir matar l'altra palmera que hi havia històricament flanquejant l'entrada del temple palafollenc. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que l'alcalde, exalcalde, de fet, de Palafolls, Agustí i també Berman, s'enganxaven pel pregó de Festa Major. En el ple d'aquell divendres es va fer una valoració general de la Festa Major d'aquell any, del 2016. Els partits polítics van valorar com a positives les activitats desenvolupades. El punt més crític, però, va ser quan el regidor del Partit Popular llavors, Òscar Berman, va demanar poder participar al pregó que donava el tret de sortida de les festes i va demanar no tornar a fer experiments ni idees il·luminades en referència a l'últim pregó. Per la seva banda, Agustí va retreure a Berman que incendiés les xarxes socials els dies previs a la projecció del pregó a l'anunciar que el vídeo ofenia els exlegionaris. Agustí va recordar que davant l'exaltació que es vivia a les xarxes es va haver d'avisar els Mossos d'Esquadra per un possible i anunciat boicot. D'altra banda, Esquerra va demanar més coordinació i facilitats amb les entitats locals, que eren les que feien les activitats de la Festa Major, i va denunciar agressions als diables el dia de les matinades. Repassada l'hemeroteca, el que toca ara és consultar la proposta cultural que, com sempre, ens porta el presentador del programa Palafolls en xarxa.

0: Aquests dies el Palafolls en xarxa el presenta el company Albert Queiruga i sempre li demanem a l'informatiu que ens faci una proposta cultural per anar apuntant a l'agenda. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui anirem fins a Malgrat de Mar perquè l'Arxiu Municipal organitza una visita guiada per conèixer les escultures que hi ha al poble. Serà aquest diumenge, dia 11, a 11:15 del matí. La visita té per nom Un passeig entre les escultures, amb l'historiador Joan Pina i l'artista i escultor Jordi Coll. I l'activitat s'emmarca en la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Per participar a la visita guiada cal fer inscripció prèvia al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Albert. Jornades de Patrimoni Històric, com sempre també viurem a Palafolls i que ja estem esperant. Ens retrobem en una estoneta dins el Palafolls en xarxa.

0: I aquesta és la sintonia que sempre ens indica que hem de consultar la previsió meteorològica per anar tancant l'informatiu. Qui s'encarrega d'aquesta proposta és el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i també aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament, després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, amb precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa, i de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.
0: Gràcies, Quim, en prenem bona nota.

0: Anem tancant, doncs, l'informatiu d'avui, repassant els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquests minuts. Segueixen les tasques de neteja i millora a Palafolls, a les zones més afectades pels aiguats del cap de setmana, especialment als barris de Sant Lluís i de Ciutat Jardí. La presència de sorra, fang i pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o també d'electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a restringir-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls, l'OMIC, s'ha ofert per guiar a la ciutadania la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linonesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. En l'apartat cultural hem destacat que el Centre Cultural Malgratenc acollirà demà passat, dijous 8 d'octubre, la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers i anirà a càrrec del professor David Rebelles. I avui també us hem explicat que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta de què vols parlar al CAP per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. I fins aquí l'informatiu d'avui. Com sempre, teniu tota aquesta informació a través de les nostres xarxes socials i la nostra plana web, a través de l'FM, com cada ser, com sempre, a cada punt horari, els diferents butlletins informatius. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà. Que veu de passar. Molt bon dia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts de nou al Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé, Manel. I tu, què tal?
1: Molt bé. Hem trigat, fixa't, 2 episodis per tornar a parlar de sexe en aquest programa. Bueno. És a dir, anem molt ràpids. Creiem etapes molt ràpids aquí,
2: sí.
1: Però està molt bé perquè aquí passem d'una setmana a estar com molt enfadats i molt indignats

0: comparar amb la resta,
1: quan
0: això és una cosa
1: també llistes,
0: important, quan deixem
1: no?
0: de fer llistes.
1: I em porto 3, em porto 5, em porto 10.
0: Total. I quan, que jo crec que això és una cosa important i que encara, fixa't, mira el que et diré. Mira la persona que ara et mencionaré en aquest programa.
1: Què?
0: Quan encara hi ha gent que té com a referent a Bertín Osborne, yeah, es compara amb la carrera de rànquings de dones que confirma haver estat aquell senyor. Clar, llavors qualsevol persona de classe mitjana, clar, però una persona de classe mitjana deu pensar, jo no he viscut les aventures que ha viscut Bertín Osborne, no?
1: Bueno, ni cal.
0: Ni cal. Ni crec que el propi Bertín Osborne les hagi viscut. Això
1: és una altra cosa.
0: No, però clar, ens posem unes expectatives tan altes, no? I ens envoltem de tot un seguit de creences que potser no són ni reals, aquestes creences. Ara en parlarem també amb el nostre convidat, perquè avui hem convidat el Javier Sotomayor, ara el presentarem, ell és terapeuta sexual i de parella i autor d'aquest llibre que avui ens ha vingut a presentar, que ara ell mateix ens presentarà, i a més té molt bona pinta perquè l'hem pogut nosaltres veure, i amb ell volem parlar una mica això, sobre el desig, els límits, el plaer, una mica també les falses creences i una mica aquelles càrregues que ens posem, no, a sobre, i que després segurament si rasquem una mica veiem que són del tot innecessàries però que ja portem, no, de fàbrica.
1: Exacte.
0: Per tant, és interessant, tu Lluís ja després algunes notes, he vist que anaves apuntant, si tinc ja algunes coses per preguntar-li al Javier Sotomayor, per tant, anem per feina.
1: Vinga, som-hi.
0: Avui, el Col·lectius en Xarxa, habitar el teu cos.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I de fet, avui hem portat unes dades abans de parlar del llibre, però si et sembla saludem ja el Javier perquè així també les pot comentar amb nosaltres. Javier Sotomayor, com estàs? Benvingut.
3: Bien, bien, gracias por la invitación. Nuevamente volver aquí es un placer.
0: Escolta, ara parlarem del llibre, però digues ja el títol del llibre perquè així la gent ja es queda amb el concepte aquest durant la mitja hora de programa.
3: Así es, Sex Journal Marica.
0: Molt bé.
3: Más que un libro, es una bitácora sensorial, es un cuaderno de trabajo, es una hoja de registro, es un libro que lo vas completando la misma persona.
0: Molt bé. De fet, ja feina, eh? És com un... Ara sí, que venim de l'estiu, seria un bon quadern d'estiu, no? Per prendre nota, per reflexionar, per pensar. Ara en parlarem. Però, Javier, volíem que ens acompanyessis des de ja el programa perquè tenim algunes dades clau que sempre ens agrada comentar. Ara veurem perquè dèiem que el 77,2% de la població, que és una xifra molt alta, sigui pel que sigui, es declara satisfeta amb la seva vida sexual, tot i que la xifra ha baixat respecte del 85,8% del 2009. És a dir, Javier, la gent diu que està molt satisfeta amb la seva vida sexual. Aquesta xifra, Javier, ens l'hauríem de creure o no?
3: Bueno, aquí falta un factor, porque cuando hablamos de sexo siempre hablamos desde el ego.
0: Ya.
3: Pero resulta que cuando vamos a un encuentro sexual vamos con emociones, con nervios, con vergüenza, con un tema con la corporalidad y no estamos del todo satisfechos. Entonces, estas cifras habría que ver, siempre hay que poner en un contexto, ¿no?
0: Total. I aquesta, que ara us diré, que el 60,8% de la població no considera que tenir una vida sexual activa sigui necessari per ser feliç, i la idea que sexe i felicitat van obligatòriament de la mà ha perdut per respecte de fa 16 anys.
3: Que no considera.
0: Sí.
1: Que no considera.
3: Ostres, és molt alt, eh?
0: És molt alt, jo trobo que sí.
3: Claro, pensar que somos seres sexuales, hemos nacido de un acto sexual y la sexualidad también es parte de nuestra salud mental. Cuando tenemos un malestar y no lo abordamos, al final lo metemos bajo la alfombra y va siendo mella y en algún momento va a explotar. Por eso que es muy importante.
0: I ara aquesta xifra m'interessa especialment el que em penses, perquè el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del mateix sexe en algun moment de la seva vida. S'entén persones que no són declarades com a homosexuals, és a dir, aquesta gent queda fora. El 13,4% de la població.
1: Els valents.
0: Exacte.
1: Els valents.
0: El 13% aquest, claro, no, que està sostenint.
3: Esto es muy poco, ¿no?
0: Estos
3: son los que han alzado la voz.
0: Clar,
3: yo creo.
0: Però són molt pocs realment, no? Ben per ells, però realment són pocs, Javier.
3: Sí, en realidad la gente, la población, somos bisexuales. Lo que pasa es que en esta escala de bisexualidad van a haber personas que van a tender quizás a un 99% de heterosexualidad y un 1% de homosexualidad, o a la inversa. Y luego están los 100% puro, pero también hay gente que se va desplazando. Que no es, esto de la bisexualidad no es 50-50. Que a veces la entendemos,
0: eso es importante, ¿eh?
3: Muchas veces la entendemos así, como que el 50%, si una persona que es bisexual tiene un 50% de atracción hacia hombres y un 50% de atracción hacia mujeres, no es tanto, esto va variando, ¿eh?
1: Jo crec que això ho expliquem poc, eh? Perquè parles amb la gent i la gent té aquesta idea

La presència de sorra, de fang i de pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a registrar-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. En paral·lel, equips de voluntaris continuen netejant espais públics com la Biblioteca Municipal, on la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va visitar-la ahir mateix, va anunciar que la Generalitat assumiria la restauració del mobiliari malmès. Aquest és el principal titular de la jornada, però n'hi ha més. Els repassem.

0: L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. Entre les actuacions previstes hi ha el lloguer de camions de cubes per retirar l'aigua acumulada, tasques amb retroexcavadores per reparar talusos o camins i la compra de rocalla per assegurar els vials afectats. A més, els fons serviran per cobrir els serveis extraordinaris de neteja viària, jardineria i el material de suport utilitzat per als voluntaris. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls s'ha ofert per guiar la ciutadania en la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linuesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. Malgrat que és aconsellable presentar la queixa durant els primers 7 dies posteriors a l'episodi, el servei mantindrà la seva atenció als veïns els dimarts amb cita prèvia per ajudar-los a tramitar les reclamacions directament amb les companyies asseguradores. I anirem també fins a Malgrat de Mar per obrir la plana cultural, perquè el Centre Cultural Malgratenc acollirà aquest dijous 8 d'octubre la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles per analitzar l'etapa històrica del control de gàngsters a la capital catalana. L'activitat permetrà conèixer detalls de la vida als cabarets de la Rambla i aprofundir en la trajectòria de figures claus com Francesc Layret, Salvador Seguí, Àngel Pestanya o també el comissari Manuel Bravo Portillo. A més, l'organització ha anunciat un canvi d'ordre a les trobades de novembre i de desembre, que abordaran l'activitat física en la gent gran i el funcionament dels ecosistemes. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta De què vols parlar al CAP per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat, Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. El formulari inclou opcions relacionades amb l'alimentació, l'exercici físic, la salut mental, les malalties cardiovasculars, la diabetis, la salut sexual o l'envelliment saludable, entre d'altres. Amb les respostes obtingudes, els centres d'atenció primària dissenyaran un programa de xerrades conduïdes per equips de medicina, infermeria, psicologia i també nutrició. Important també que donem una ullada a la previsió meteorològica. Matí de dimarts amb domini del sol, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà en augment fins a tapar el cel cap al migdia. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 0 a 3 de component variable entre el nord-est i el nord-oest. Mar en estat de maror de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 15 als 19 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Continuen les tasques de neteja a carrers del centre i també a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet, això sí, el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també de la Biblioteca Palafollenca, la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. I l'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats d'aquest cap de setmana. El govern municipal portarà al proper ple, previst per mitjans d'aquest mes, una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponents al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per reparar talusos, camins i carrers, la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels equips de jardineria, així com del material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat a les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb càrrec al romanent de tresoreria. Habitualment, aquests recursos es poden destinar a inversions financerament sostenibles o a reduir deute, però la normativa també preveu utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència, com les inundacions registrades al diumenge. L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les assegurades. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves assegurades per reclamar les destrosses ocasionades per aquestes inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Liu, lionesa de Samus Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament el que haurien de fer, qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls, situada a l'Ajuntament, els dimarts, demanant cita prèvia i o trucant a l'Ajuntament, o també apuntar-vos a través del formulari que trobareu al web municipal. Girem plana i parlem de cultura. Anem fins a Malgrat de Mar, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat demà passat dijous. Aquest dijous 8 d'octubre, el Centre Cultural Malgratenc acull la segona conferència de l'Aula d'Extensió Universitària. Porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles. A la xerrada d'aquest mes es proposa fer un viatge en el temps a una Barcelona controlada per gàngsters, on no hi faltaven les nits eternes, els cabarets de la Rambla o els music halls del carrer Conde de l'Assalto, i descobrirem també personatges com Francesc Layret, Salvador Seguí, el noi del sucre, Àngel Pestanya, el baró de Cònic, o també el comissari de policia Manuel Bravo Portillo. De cara a les conferències dels pròxims mesos, l'organització ha intercanviat els títols de les xerrades de novembre i desembre. Així ho informen a la seva plana web. Per tant, el 12 de novembre, apuntem a l'agenda, es tractarà com i per què fer exercici quan ens fem grans, a càrrec de Judit Sánchez Raya, i al desembre la conferència que estava prevista per al novembre, com funcionen els ecosistemes del bosc al cos humà, a càrrec de Quim Zaldo. Au Benell. I la Corporació de Salut preguntarà a la ciutadania quins temes de salut els hi agradaria abordar des del CAP. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una enquesta per conèixer quins són els temes de salut que més interessa a la ciutadania i poder adaptar-hi les activitats que s'organitzen als centres d'atenció primària. Sota el títol De què vols parlar al CAP, l'enquesta vol detectar les necessitats i interessos de la població per preparar xerrades i activitats formatives que siguin més útils i ajustades a les demandes dels usuaris. El qüestionari inclou qüestions relacionades amb l'alimentació, l'activitat física, les malalties cardiovasculars i respiratòries, la diabetis, la salut mental i el benestar emocional, l'envelliment saludable, la salut sexual i de la dona, o també les addiccions, entre d'altres àmbits. La iniciativa es desenvolupa a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat, Palafolls i Lloret-Tossa. Un cop recollides i analitzades les respostes, es prepara un programa d'activitats i xerrades en funció dels temes que generin més interès. Aquestes sessions comptaran amb professionals de diferents àmbits com psicologia, nutrició, medicina i infermeria, amb l'objectiu d'apropar informació i eines de salut a la ciutadania. El que toca ara és consultar l'hemeroteca i destacar de què parlava l'informatiu de Ràdio Palafolls anys enrere. Per exemple, fa un any, el 2025, quan destacàvem que la festa major havia costat 131.000 euros. L'Ajuntament de Palafolls havia publicat llavors les dades referents a la despesa econòmica que havia suposat la festa major d'aquell 2025. En total, tots els actes que s'havien celebrat suposaven un cost de 131.000 euros. Aquesta xifra suposava gairebé un 3% menys que la despesa de l'any passat, i és que el 2024 la festa va costar 135.000 euros. La música en directe, com és habitual, és la que s'havia endut bona part del pressupost. Concretament, els concerts de l'Altarfesta costaven uns 38.629 euros, uns 15.000 euros menys que l'any passat. L'Orquestra Salvatana havia suposat els 17.000 euros, el ball en directe, al Casal d'Avis, uns 1.300 euros, i el concert de Mariona Escoda d'aquell 2025, poc més de 7.500 euros. Una altra part destacada del pressupost d'aquell any se l'enduia la logística, que havia costat prop de 24.000 euros. Aquests s'havien invertit en les carpes, el punt lila o els gots reutilitzables, entre d'altres. A banda, també es van fer servir 10.000 euros per al lloguer de taules i cadires, el servei de seguretat i el de neteja. Finalment, l'Ajuntament també va publicar el cost del pregó d'aquell any, que havia costat gairebé uns 9.000 euros. Encara més enrere, el 2021, intents per salvar la palmera de l'Església. Aquest n'era el titular. El Servei de Jardineria de Palafolls estava intentant salvar l'últim exemplar de palmera que quedava a la porta de l'església de Palafolls. Segons explicaven fonts del Servei de Jardineria Municipal, l'ull de l'arbre estava pràcticament mort per culpa de l'acció del morrut de les palmeres, un escarbat que ja va acabar amb gran part dels exemplars de palmeres de Palafolls i, de fet, de tot el Maresme, una de les comarques més afectades per aquesta plaga apareguda al nostre territori feia 15 anys. De fet, aquest exemplar de palmera ja va sobreviure en el seu moment a l'atac de l'escarbat morrut, que sí va aconseguir matar l'altra palmera que hi havia històricament flanquejant l'entrada del temple palafollenc. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que l'alcalde, exalcalde, de fet, de Palafolls, Agustí i també Berman, s'enganxaven pel pregó de Festa Major. En el ple d'aquell divendres es va fer una valoració general de la Festa Major d'aquell any, del 2016. Els partits polítics van valorar com a positives les activitats desenvolupades. El punt més crític, però, va ser quan el regidor del Partit Popular llavors, Òscar Berman, va demanar poder participar al pregó que donava el tret de sortida de les festes i va demanar no tornar a fer experiments ni idees il·luminades en referència a l'últim pregó. Per la seva banda, Agustí va retreure a Berman que incendiés les xarxes socials els dies previs a la projecció del pregó a l'anunciar que el vídeo ofenia els exlegionaris. Agustí va recordar que davant l'exaltació que es vivia a les xarxes es va haver d'avisar els Mossos d'Esquadra per un possible i anunciat boicot. D'altra banda, Esquerra va demanar més coordinació i facilitats amb les entitats locals, que eren les que feien les activitats de la Festa Major, i va denunciar agressions als diables el dia de les matinades. Repassada l'hemeroteca, el que toca ara és consultar la proposta cultural que, com sempre, ens porta el presentador del programa Palafolls en xarxa.

0: Aquests dies el Palafolls en xarxa el presenta el company Albert Queiruga i sempre li demanem a l'informatiu que ens faci una proposta cultural per anar apuntant a l'agenda. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui anirem fins a Malgrat de Mar perquè l'Arxiu Municipal organitza una visita guiada per conèixer les escultures que hi ha al poble. Serà aquest diumenge, dia 11, a 11:15 del matí. La visita té per nom Un passeig entre les escultures, amb l'historiador Joan Pina i l'artista i escultor Jordi Coll. I l'activitat s'emmarca en la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Per participar a la visita guiada cal fer inscripció prèvia al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Albert. Jornades de Patrimoni Històric, com sempre també viurem a Palafolls i que ja estem esperant. Ens retrobem en una estoneta dins el Palafolls en xarxa.

0: I aquesta és la sintonia que sempre ens indica que hem de consultar la previsió meteorològica per anar tancant l'informatiu. Qui s'encarrega d'aquesta proposta és el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i també aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament, després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, amb precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa, i de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.
0: Gràcies, Quim, en prenem bona nota.

0: Anem tancant, doncs, l'informatiu d'avui, repassant els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquests minuts. Segueixen les tasques de neteja i millora a Palafolls, a les zones més afectades pels aiguats del cap de setmana, especialment als barris de Sant Lluís i de Ciutat Jardí. La presència de sorra, fang i pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o també d'electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a restringir-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls, l'OMIC, s'ha ofert per guiar a la ciutadania la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linonesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. En l'apartat cultural hem destacat que el Centre Cultural Malgratenc acollirà demà passat, dijous 8 d'octubre, la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers i anirà a càrrec del professor David Rebelles. I avui també us hem explicat que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta de què vols parlar al CAP per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. I fins aquí l'informatiu d'avui. Com sempre, teniu tota aquesta informació a través de les nostres xarxes socials i la nostra plana web, a través de l'FM, com cada ser, com sempre, a cada punt horari, els diferents butlletins informatius. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà. Que veu de passar, molt bon dia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes al Palafolls en xarxa, a Ràdio Palafolls. Avui és dimarts 6 d'octubre i com cada dia, un cop acabats els informatius, toca parlar de cultura. Perquè no us perdeu ni una, tenim concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls i pels seus voltants. Avui, després dels aiguats d'aquests dies, parlarem dels drets dels consumidors després d'una inclemència meteorològica. Tenim al programa la visita de la Txell García Linuesa de l'Oficina de Consum de Palafolls, que ens explicaran què es pot reclamar, què no, com fer aquests tràmits. Després, al segon bloc, parlarem amb l'Oriol Grèvol, del col·lectiu Glob de Bosc, que ja estan preparant l'aplec de la ratafia d'aquest any, i ens explicaran com van els preparatius i el concurs de ratafia casolana. Però abans de tot això, ja sabeu que abans de tot ve la xarxa cultural.
3: Xarxa cultural.
2: Comencem a Palafolls, on el castell reobre les portes aquest cap de setmana, els dies 10, 11 i 12 d'octubre. Després d'any i mig tancat per obres de restauració, als matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes però cal reservar. I les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Teniu tota la informació de les visites a palafolls.cat. Anirem fins a Malgrat de Mar, on l'Arxiu Municipal, dins les Jornades Europees de Patrimoni, organitza la visita guiada Un passeig entre les escultures, amb l'historiador de l'art Joan Pinya i l'escultor Jordi Coll, autor de moltes de les escultures del poble. El recorregut de 2 hores i 8 parades començarà el dia 11 d'octubre a 2:15 del matí. Davant de l'Arxiu Municipal passa per la plaça de l'Església i acabarà per el Parc Francesc Macià, amb escultures dedicades a Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Maria Cubí, el Caporal Fradera, la Sardana i la Germana Campos, entre d'altres. Cal inscripció prèvia que es farà a la web de l'Ajuntament. I divendres 9 d'octubre, a 2:15 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arriba a Malgrat aquesta tardor amb La Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. La primera projecció serà de la pel·lícula Calle Màlaga, el proper dimarts 20 d'octubre, al Centre Cultural. Continuem la ruta per Santa Susana, on l'Octoberfest s'allarga fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I després, divendres 9, arrenca el Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la Fira Salut Arte. El cap de setmana del 10 i 11, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Baixem fins a la Pineda de Mar, on el Centre Cultural i Recreatiu continua amb Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Es podrà veure els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. I el 17 d'octubre, a l'Auditori, Carles Sanz presenta Per fi me'n vaig. Girem pàgina fins a Tordera. El 16 d'octubre, al Teatre Claver, Pau Roca portarà Les coses excepcionals, a les 8 del vespre. I el dia 17, dissabte, el nucli antic acollirà la 14a Fira del Conte, amb més d'una quarantena de parades i activitats per tots els públics. I acabem a Blanes, on avui s'acaba el termini per inscriure's al concurs de grafiti i muralisme del Blanes Urban Fest, que se celebra el 17 d'octubre. Pots fer-ho a l'àrea de joventut de l'Ajuntament. El 18 d'octubre, el Teatre de Blanes inaugura el cicle de teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, de Zum Zum Teatre. I el 25 arriba la Lloll Beltran amb la comèdia La paella dels dijous. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Continuem amb les entrevistes.
4: Continuem. Continuem, doncs, el Palafolls en xarxa. Amb l'actualitat que estem visquent, avui volem posar sobre la taula com podem reclamar o a qui acudir a l'hora, doncs, això, de poder reclamar totes les pèrdues que hem pogut tenir, materials, sobretot després de les pluges d'aquest passat cap de setmana. Per això, avui hem convidat a la Txell García Linuesa, de Samos Legal, és qui porta actualment l'oficina d'atenció al consumidor del nostre municipi. La saludem. Txell, molt bona tarda, benvinguda.
5: Bona tarda.
4: Gràcies per ser amb nosaltres. La pregunta és sobre la taula. Han passat un parell de dies després d'aquests aiguats. Hem vist moltes persones que han perdut, sobretot, béns materials. I ara, un cop, les neteges estan continuant. Però arriba el moment de fer-nos la pregunta també a on hem d'acudir a l'hora de reclamar precisament pèrdues materials com les que hem tingut. Així, a grosso modo, què els hi podríem dir?
5: Clar, aviam, degut a la situació que estem vivint ara mateix amb les pluges, s'ha de dir que les reclamacions funcionaran o hauran d'anar depenent de quin sigui el tipus de dany. És a dir, no és el mateix que sigui un dany sobre un cotxe, un pis, si ets llogater, si ets propietari, si és un dany que ha ocorregut, doncs, a la via pública, una carretera, etc, etc. Llavors s'haurà de reclamar depenent de quin sigui la persona encarregada o responsable d'aquest servei o del bé material i de l'assegurança. Llavors, dintre del que ha passat tots aquests dies, doncs podem posar certs exemples, no? L'exemple del cotxe que hi parlaves tu.
4: Mm-hmm.
5: Val. Depèn també una mica de la situació, és a dir, no és el mateix que sigui un dany arrel de la pluja que cau directament, de l'aigua i de la força amb la que cau, o perquè hi ha un anegament a uns carrers, o directament, doncs, que hi ha un aquaplaning amb el cotxe i tens un accident directament.
4: És a dir, depèn del que hagi passat, tenim un

0: recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i poder veure realment què és el que tens inclòs o no, i donar un part a l'assegurança, que ells mateixos et facilitaran el correu, etc, etc. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci. Val. I llavors podràs reclamar el consorci.
1: Mm. Crec que val més posar també sobre la taula un tema que és desastre natural. És a dir, abans parlaves d'accident, parlaves d'alguna imprudència fins i tot que poguéssim tenir nosaltres. Clar, aquí no és res provocat per totes aquestes casuístiques, és a dir, ningú s'esperava aquests aiguats i resulta que el nostre cotxe o qualsevol altre bé material ha resultat perjudicat. Llavors, això... ajuda, no ajuda, marca alguna diferència amb el que estàvem parlant o no? No sé si m'explico, és a dir...
0: El fet que sigui una inundació extraordinària.
1: Sí, el fet que sigui un cas especial, no sé com dir-ho, eh? O...
0: Clar, és que en definitiva dependrà de la cobertura de les pòlisses. Llavors sí que és cert que, quan parlem de riscos meteorològics, lo normal, o en termes molt generals, segurament no hi haurà cobertura. Llavors, aquesta cobertura per inundacions extraordinàries la sol tenir el consorci, però és el que parlàvem en un inici. Depèn de la situació, perquè si és per una falta de manteniment del clavegram, potser s'ha de reclamar directament a l'Ajuntament i s'ha de fer una reclamació patrimonial a l'Ajuntament o a l'organisme públic que estigui encarregat en el cas de que fos una carretera, o del gestor d'aquest servei de manteniment.
1: Mm. Parlàvem del cotxe, però quins altres béns materials podríem incloure aquí, per exemple, perquè aquest cap de setmana a Palafolls, per exemple, hem vist molts baixos i pàrquings inundats. Això inclou, per exemple, electrodomèstics, congeladors, roba, joguines, tot això com es gestiona, Txell?
0: Bé, doncs aquests danys materials a les llars també s'han de reclamar directament a la teva pròpia pòlissa, ¿vale? Per començar, sempre és a la teva pròpia pòlissa, perquè és el que parlaven en tot moment, dependrà de la cobertura. Llavors, el tema dels electrodomèstics, hi ha moltes pòlisses que sí que tenen una part de cobertura, tant el que seria els béns materials directament a la llar com el que hi ha dintre, ja siguin bé mobiliari, joguines, electrodomèstics, tot això que parlàvem. Per altra banda, estaran els talls de llum, que això s'ha de reclamar directament a l'empresa gestora de la llum. Llavors, en quant a danys, la pòlissa de casa.
1: Per tant, no hi ha res que uneixi tot, no?, pel que estic veient. Permetem l'expressió, però m'estic donant compte de que hi ha molta feina a fer a l'hora de reclamar, perquè cada casuística i cada cosa, diguéssim, té la seva via.
0: Efectivament. Llavors, per això, la meva recomanació principal seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars de les diferents assegurances que tinguis contratades, perquè encara que no sigui en aquesta situació que hem viscut aquests dies, en un futur, serà molt necessari tenir una còpia. I, per altra banda, totes les proves que es puguin tenir. Actualment tothom té un mòbil, vídeos, fotos, qualsevol tipus de prova que pugui garantir el demostrar aquests danys. Si hi ha filtracions a casa, feu gravacions, feu fotografies, perquè això és el que es demanarà, i ho podreu directament facilitar a les asseguradores mitjançant un correu electrònic que se us posarà a disposició directament des de la pròpia asseguradora per poder-vos facilitar, doncs, aquest tràmit.
1: Si estem parlant d'electrodomèstics, per exemple, factures, se m'acudia jo, tot i que poder no té res a veure amb el que està passant ara, i un no guarda la factura del seu congelador in secula seculorum, per entendre'ns, però ajudaria?
0: Exacte, sí. Si la gent pot tenir a casa una còpia de qualsevol factura o rebut de compra o de les condicions de compra, fins i tot del contracte, perquè moltes vegades també després ens venen que té, pues, un període de garantia, dia, el que fos. Tot això després servirà per demostrar qualsevol tipus de reclamació. En aquest cas, la garantia no cobrirà res dels danys que estem parlant actualment, no? Però és molt necessari guardar totes aquestes aquesta documentació per poder realitzar qualsevol tipus de reclamació. I en quant a la llar que tu em comentaves dels danys materials, crec que és important discernir o diferenciar entre el que és propietari i qui és llogater.
1: Quina diferència hi ha, Txell?
0: Clar, el propietari...
1: Davant d'aquest aspecte, em refereixo,
0: sí,
1: en un cas especial com aquest.
0: Efectivament. Doncs, clar, en el cas del propietari, ell tindrà tota la documentació de la seva casa, però el llogater no. Llavors, el llogater s'haurà de posar en contacte directament amb el propietari o amb el gestor, la immobiliària, qui estigui entre el propietari i el llogater.
1: Per tant, qui hauria de gestionar tots els tràmits? El propietari

0: del pis o casa, no? En aquest cas, o no?
1: O el propietari o el gestor, perquè a vegades no saps directament qui és el propietari, sinó que tu l'únic contacte que tens és el gestor.
0: És a dir, per fer-ho bé, no li tocaria el llogater, per entendre'ns, no. Si no és un electrodomèstic o alguna cosa que ha comprat ell. En aquest cas, si parlem de llans d'anys a la llar, ho hauria de fer el propietari o el gestor.
1: Efectivament, i els electrodomèstics també depèn del que tu hagis pactat per contracte, perquè si els electrodomèstics són propietat del propietari, el propietari també s'haurà de fer càrrec de, si tu pagues en el teu lloguer aquest servei.
0: Txell, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè abans ho hem passat una miqueta per alt, i crec que és necessari, més que res per si hi ha alguna diferència. Parlàvem de béns materials, però abans ha sortit en aquesta entrevista el fet de talls de llum, que n'hi ha hagut, de subministrament d'aigua, que també n'hi ha hagut. Aquestes reclamacions com es gestionen? Perquè crec que m'has comentat que s'ha de fer amb la nostra mateixa companyia de la llum, per exemple, no? Hi ha alguna diferència en tot el que m'he explicat?
1: Bé, aviam, sí que hi ha una diferència, perquè hauràs de posar-te en contacte directament amb l'empresa. Sí que és cert que hi ha certes dades que les podeu consultar directament a la vostra factura, mensual, el que sigui, on et posa quina és l'empresa que t'ofereix aquest servei i quina és l'empresa gestora d'aquest subministrament. Val? Depenent del tipus de tall, pot anar o a l'empresa gestora o a l'empresa que ofereix el servei. No és el mateix Endesa, no? Que després qui fa que t'arribi el subministrament de llum o aigua a casa. Vale, en qualsevol cas, tindreu uns telèfons de contacte. Val? Llavors, contacteu que us donguin, que us facin 5 cèntims de a qui has de trucar. Doncs mira, m'ha passat això. Ostres, doncs això és pel servei de X. Val. Un cop tingueu aquesta informació, tot per escrit. Envieu tots els correus que pugueu, que quedi constància de que vosaltres heu reclamat, que heu informat, que heu enviat documentació, que heu estat darrere de les empreses o de les assegurances o de qui sigui, doncs demanant aquest servei, aquesta cobertura, o reclamant directament un mal subministrament del servei, en el cas concret del que estem parlant. I llavors, clar, el tema és que depenent de la casuística i depenent de l'empresa, entren moltes variants, llavors és complicat poder donar uns passos molt concrets. Llavors, bàsicament, fotos i vídeos d'absolutament tot. Un cop tingueu la informació bàsica per començar la reclamació, que la podeu fer per telèfon, després tot per escrit, que quedi constància, i bé, i és poc més el que es pot dir en termes generals actualment, perquè dependrà molt de la casuística.
0: Deixa'm portar-ho cap al teu servei. Vosaltres sou qui porteu, recordo, cada dimarts l'oficina d'atenció al consumidor a l'Ajuntament de Palafolls. Per tant, què hi pot fer l'oficina d'atenció al consumidor? És a dir, vosaltres, amb aquest servei que cada setmana presteu a Palafolls, recordo, això sí, s'ha de demanar cita prèvia, davant de casos com aquests. És a dir, pregunta directa, les persones que hagin patit algun dany material i que no sàpiguen per on començar, es pot adreçar a vosaltres a través de l'oficina d'atenció al consumidor?
1: I tant. Justament aquest és el servei que ofereix l'Ajuntament mitjançant, doncs, nosaltres com a gestor.
0: Samos,
1: no?
0: Legal.
1: Efectivament. Però, bé, és bàsicament el que haurien de fer. Qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Una de les qüestions que no t'he preguntat és el factor temps, bàsicament. És a dir, tenim un temps en concret per poder fer aquestes reclamacions, sí?
1: Aviam, en principi s'haurien de realitzar amb un marge de temps concret, és a dir, normalment, des de que tu tens coneixement d'aquest sinistre, hauries de realitzar la comunicació en uns 7 dies, però en qualsevol cas, si tu no comuniques aquest sinistre en 7 dies, no passa tampoc res. És a dir, no et posaran tampoc unes grans complicacions. Si ho fas 3 anys després, doncs potser sí que posen en dubte, no?, que realment hi hagi un nexe causal entre el dany i el que va passar. Però si passa una setmana, 2 setmanes, entre que aconsegueixes certa documentació, no hi ha problema. En qualsevol cas, també és important, podeu aperturar el sinistre sense cap tipus de necessitat de tenir tota la documentació a la base en aquell moment. Llavors, apertureu i us demanaran la documentació, és directament perquè ells ja saben el que necessiten per poder resoldre la situació. Llavors, ells us demanaran la documentació i la podeu anar facilitant per correu.
0: Perfecte. Doncs recordar-vos que en aquest cas Samos Legal agafa el servei d'atenció al consumidor del nostre municipi. Cada dimarts, amb cita prèvia, podeu fer aquesta i d'altres consultes. Avui, òbviament, l'actualitat mana i per això li hem demanat a la Txell que ens expliqui amb urgència gairebé aquests casos especials. Aquí al programa anirem també un cop al mes repassant d'altres propostes. Txell, gràcies per venir a la ràdio i ens trobem el mes que ve.
1: A vosaltres, fins al mes que ve.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul and mind will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
6: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
7: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
8: Durant aquest mes he sortit el mínim possible, el mínim del mínim i amb mascareta.
9: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
10: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
11: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Si el novembre i el desembre a Palafolls tenen un aroma, és de la ratafia. Des del 2021, el col·lectiu Glob de Bosc ha convertit l'aplec de la ratafia de la Baixa Tordera en una cita de cultura popular al voltant d'aquest licor i del territori que l'envolta, amb fira, dinar popular, música i un concurs de ratafia casolana. Ara que ja s'han fet públiques les bases del concurs d'aquest any, parlem amb Oriol Grèvol, membre de Glob de Bosc, perquè ens expliqui què ens espera i com es pot participar.
3: Hola,
2: Oriol, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Acabeu de publicar les bases del concurs. Què cal saber per presentar-s'hi? Qui pot participar i fins quan?
3: Doncs acabem de publicar les bases i de moment el termini ja ha començat. De fet el termini, de moment he fet l'anunci, però el termini pròpiament comença el 23 d'octubre i acabarà el 13 de novembre. Seran unes 2-3 setmanes que acceptarem les mostres i que tindrem obert un local per rebre-les, diguéssim, per si les vulgui portar en físic.
2: Perfecte. Parlàvem abans que es repeteix la mateixa fórmula, no hi ha gaires canvis respecte a l'any passat.
3: Sí, de moment a totes es respecta bastant. Han canviat aquestes dates per entregar les ratafies, una miqueta els terminis, però la resta és igual.
2: M'expliques una miqueta si teniu algun format de jurat o de premi?
3: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que estarà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la pleca, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el Glob d'Or, el Glob de Plata i el Glob de Bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del Glob Palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim, llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
2: Ah, molt bé, com la personalitat del poble, eh?
3: Exacte.
2: Què busca el jurat? El gust, vista, olfacte, com funciona això?
3: Doncs nosaltres al jurat els hi proposem 4 criteris, que si no m'equivoco eren el gust, el color, l'olfacte i la sensació que et deixa la ratafia quan l'acabes de prendre. Sí que és cert que després el jurat valora altres criteris i comparteixen bastant aquests 4 punts.
2: Molt bé. Parlant de les bases, concreta si els concursos han de ser només de la Baixa Tordera, de la zona, pot participar gent d'arreu?
3: Doncs és un concurs obert a gent d'arreu. Sí que en general molts participants són d'aquí la zona perquè ja hi ha altres concursos a altres zones. Llavors, de moment, queda un concurs bastant de la zona, però sí que és cert que està obert.
2: Perfecte. Com ha evolucionat la participació des de la primera edició?
3: Sí, sempre hi ha un pèl més de participants que altres anys, sobretot participants diferents, i això és molt positiu perquè creiem que vol dir que cada cop s'estimula més que hi hagi més a productors locals o productors artesanals, no?, de ratafia, i a més sempre hi ha més participants de Palafolls, no? Sembla que també hi ha uns tallers d'aquí al maig que els fan servir Sabi Cru, que de mica en mica cada cop conviden a més gent que en faci i que també que la presenti al concurs. Per tant, sí que veiem com a mínim una crescuda de palafollens.
2: Va creixent la coseta, a poc a poc, però va creixent.
3: Sí, a veure fins on arribem.
2: Molt bé, sobre l'aplec, tenim data, sabem quan se celebrarà aquesta edició?
3: Sí, ja tenim data i serà el 21 de novembre, un dissabte.
2: 21 de novembre, perfecte. I podem avançar alguna coseta de la programació? Què podem avançar, què no?
3: Sí, hi ha alguna cosa que de moment en reservem perquè és una miqueta secreta, encara no s'ha fet públic, però sí que serà una jornada bastant similar a la d'altres edicions. Hi haurà tallers, hi haurà la participació d'entitats del poble com els geganters, per exemple, que ja és el 6è any que participen amb nosaltres. També podem dir que no hi haurà sardanes aquest any, però hem pogut substituir l'activitat per un altre concert. Ja no direm de moment quin grup, però hi haurà dos grups aquest any, abans de dinar i després de dinar. També hi haurà el veredicte del concurs, un altre taller i el dinar popular.
2: Molt bé, tenim el dinar popular, tenim tallers, tenim concerts. Quin és l'esperit de la jornada, com qui diu?
3: Al final, clar, fem moltíssimes coses, és una bona pregunta, perquè al final intentem que la ratafia sigui l'eix central, però entremig, com podeu veure, hi ha altres activitats, hi ha tallers, hi ha cultura popular, hi ha concerts. Al final és una manera de viure i d'entendre la cultura, que és a l'espai públic i compartida amb tothom.
2: Coses de logística, cal reservar pel dinar popular, on es compren els tiquets, com funciona això?
3: Sí, això avisarem d'aquí poc, però segurament també les 3 setmanes abans de la plec ja posarem a la venda les entrades pels dinars i segurament habilitarem també la compra online.
2: Molt bé.
3: O la reserva online.
2: Tenim participació d'entitats de Palafolls i d'altres pobles de la Baixa Tordera?
3: Sí, de moment tenim els geganters confirmats, hi ha també altres entitats i altres comerços que també participaran a la fira.
2: Perfecte. Doncs, Oriol, si fem una miqueta pas enrere, m'expliques com va néixer el Glob de Bosc, què us va portar a fer una festa al voltant de la ratafia?
3: Vale, doncs el Glob de Bosc ara va néixer fa 6 anys i sí que és cert que la primera activitat estava pensada de cara a l'aplec de la ratafia, que és l'activitat principal i o l'eix de tot el que fem. I a partir d'aquí van sortir altres activitats, l'entitat va créixer i al final crec que organitzem bastant activitats que no organitza ningú altre. És a dir, fem coses que volem fer nosaltres, les organitzem per nosaltres i per la gent que apreciem, pels veïns, etc. Per tant, és una entitat que té una miqueta aquesta funció. Fem les coses que ens venen de gust perquè si no, ningú l'ha d'esperar.
2: Això està bé, eh? Què m'agradaria a mi veure com a consumidor, no?
3: Exacte, exacte, sí, és això.
2: A banda de la plec, també feu glob literari, torneig de bitlles. Com és l'activitat de l'entitat en general durant l'any a marge de la plec?
3: Doncs l'activitat de Glob de Bosc està molt repartida. O sigui, tenim, per exemple, tota la tardor reservada per la plec. També venim de participar a la Festa Major, al Correbals de Palafolls, al de Malgrat també. Però en general l'activitat forta és la plec. Llavors descansem per Nadal i ens reincorporem per la Festa Major Petita, que també surt el Glob Literari per Sant Jordi. I al maig fem el Glob, que és una jornada de concerts i tallers també a Can Batlle. I ja està, no fem massa cosa més perquè intentem optimitzar els esforços i estar tots a tope a cada esdeveniment.
2: El gruix dels esforços que vagin per la plec, eh?
3: Exacte, això és l'activitat principal on aquí tothom hi participa.
2: Per què la ratafia i el territori van lligats? Pregunto una mica pel nom, del Glob de Bosc. Quines herbes i quins paisatges hi ha al darrere?
3: Clar, nosaltres creiem que la ratafia t'obre un món fascinant de la coneixença de l'entorn, del territori, de les plantes, de les olors, de quina funció poden tenir, algú que poden prendre. I llavors entenem que la ratafia és un procés creatiu i que cadascú la fa com vol i investiga tot el que pot i al final és una cosa molt personal. Llavors a nosaltres ens encanta que la ratafia sigui l'excusa per la qual fem totes aquestes coses perquè permet aquesta coneixença de l'entorn i el compartir-ho també amb família o amic.
2: Perfecte, no és la fi, sinó que és el camí, eh?
3: Sí, exacte, la ratafia és honest tot una miqueta.
2: Una recomanació per qui vulgui o provar la ratafia per primer cop o posar-s'hi a fer-la així de moda casolà?
3: Home, el que podeu fer si us agrada o us està començant a interessar aquest món és venir a la plec, que allà us ensenyarem les parades que hi haurà diversos proveïdors de ratafies artesanes, diguéssim, però hi ha de gent que s'hi dedica i segur que us poden fer un tast de les ratafies que tenen i podeu esbrinar moltíssimes coses i si no, segur que al maig de l'any que ve hi haurà també tallers de ratafia per aquí a la zona que és un bon moment per aprendre, per fer una ruta, per reconèixer les herbes i cadascú fer el seu procés d'elaboració.
2: Perfecte. Doncs, Oriol, fem un repàs, a veure si no m'equivoco, a la web globdebosc.cat, a Instagram us poden trobar com globdebosc.aplec. Uh-huh. I per acabar, què diries algú que s'estigui pensant si anar o no anar a aquests plans de cap de setmana que estigui a punt de... que s'ho estigui pensant, perquè no es perdi l'aplec?
3: Home, és imperdible. Aquest any tindrem un programa impressionant, estigueu atents a les xarxes socials, com deies, a la Glob de Bosc aplec, perquè ja publicarem el cartell i ja veureu que alguna activitat segur que us interessa.
2: Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies per avançar-nos les bases del concurs i mantenir viu aquest aplec. Animem a tothom a presentar, tant presentar la seva ratafia per presentar-se al concurs i a venir a l'aplec.
3: Sí, hi ha tot el que organitzem, que sempre està molt bé.
2: Doncs molta sort amb els preparatius. Moltíssimes gràcies, Oriol.
3: Moltes gràcies.
2: Bona tarda.
0: En xarxa, amb Jordi Prat-Savalls.
2: I ha arribat el moment. Fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Tornem després dels informatius, com cada dia, amb més seccions, més entrevistes i molt més contingut. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i acabeu de passar molt bon dia. Fins demà.
4: Tiem. amb la millor música només per tu.
5: Èxits 1
4: a Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats del diumenge. El govern municipal portarà al proper ple, previst a mitjans d'aquest mes, una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost, corresponent al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha, per exemple, el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per repassar talussos, camins i carrers, o la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels serveis de jardineria, així com el material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat en les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb caràcter al romanent de, a càrrec del romanent de tresoreria. Habitualment aquests recursos es poden destinar a inversions financeres sostenibles o a reduir deute, però la normativa també permet utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència com les inundacions registrades diumenge. I continuen les tasques de neteja a carrers del centre i a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també a les de la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. De moment és tot, ens hi tornem a posar actualitzant informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts de nou al Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
3: Molt bé, Manel. I tu, què tal?
2: Molt bé. Hem trigat, fixa't, 2 episodis per tornar a parlar de sexe en aquest programa.
3: Bueno.
2: És a dir, anem molt ràpid. Creiem etapes molt ràpids aquí,
3: sí. Sí,
2: però
3: sí.
2: Està molt bé perquè aquí passem d'una setmana a estar com molt enfadats i molt indignats, no?
3: Sí.
2: A de cop parlar de la passió, l'amor, som així.
3: La consciència.
2: La consciència.
3: Sí, sí, sí, total,
2: sí, sí,
3: total.
2: Sí, sí, sí.
3: Bueno,
2: és perfecte.
3: A veure.
2: És perfecte. Bueno, jo crec que és una
3: ja
2: mica...
3: Ja ens coneixen, no?
2: Exacte, crec que és una mica el reflexe com és la gent també a casa
3: també,
2: seva, no?
3: Total.
2: Sí, sí, tenim dies que anem com molt esperats i altres dies doncs, que ens posem com més introspectius.
3: Exacte.
2: No? Està molt
3: sí,
2: bé,
3: sí,
2: això.
3: Està molt bé.
2: Avui, com dèiem, us hem donat pistes. Vivim, dèiem, la sexualitat envoltats de missatges, expectatives i models que sovint ens diuen com hauríem de viure el nostre cos, el desig o el plaer, però què passa quan deixem de pensar en el sexe com una qüestió de rendiment i comencem a posar el focus en allò que sentim? Per tant, quan deixa de ser una competició, no?
3: Mm-hmm.
2: I quan deixem enrere una mica les expectatives que hi han posades, no? O el voler-nos comparar amb la resta, que
3: quan
2: això és una
3: de
2: cosa
3: fer
2: també
3: llistes,
2: important, quan deixem
3: no?
2: de fer llistes...
3: És a dir, em porto 3, em porto 5, em porto 10...
2: Total. I quan, que jo crec que això és una cosa important i que encara, fixa't, mira el que et diré.
3: A veure.
2: Mira la persona que ara et mencionaré en aquest programa.
3: Què?
2: Quan encara hi ha gent que té com a referent a Bertín Osborne,
3: yeah,
2: es compara amb la carrera de rànquings de dones que confirma haver estat aquell senyor. Clar,
3: Bertín
2: llavors
3: Osborne,
2: qualsevol persona de classe
3: trans.
2: Mitjana... Clar, però una persona de classe mitjana deu pensar, jo no he viscut les aventures

0: no a sobre, i que després segurament si rasquem una mica veiem que són del tot innecessàries, però que ja portem, no?, de fàbrica.
1: Exacte.
0: Per tant, és interessant. Tu, Lluís, ja has pres algunes notes, he vist, sí, que anaves apuntant, si tinguis algunes coses per preguntar-li al Javier Sotomayor. Per tant, anem per feina.
1: Vinga,
0: no,
1: som-hi.
0: Va. Avui, el Col·lectius en Xarxa, habitar el teu cos.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I de fet, avui hem portat unes dades abans de parlar del llibre, però si et sembla saludem ja el Javier perquè així també les pot comentar amb nosaltres. Javier Sotomayor, com estàs? Benvingut.
3: Bien, bien, gracias por la invitación. Nuevamente volver aquí es un placer.
0: Escolta, ara parlarem del llibre, però digues ja el títol del llibre perquè així la gent ja es queda amb el concepte aquest durant la mitja hora de programa.
3: Así es, Sex Journal Marica.
0: Molt bé.
3: Más que un libro, es una bitácora sensorial. Es un cuaderno de trabajo, es una hoja de registro, es un libro que lo vas completando la misma persona.
0: Molt bé. De fet, ja feina, eh? És com un... Ara sí, que venim de l'estiu, seria un bon quadern d'estiu, no? Per prendre nota, per reflexionar, per pensar. Ara en parlarem. Però, Javier, volíem que ens acompanyessis des de ja el programa perquè tenim algunes dades clau que sempre ens agrada comentar. Ara veurem perquè dèiem que el 77,2% de la població, que és una xifra molt alta, sigui pel que sigui, es declara satisfeta amb la seva vida sexual, tot i que la xifra ha baixat respecte del 85,8% del 2009. És a dir, Javier, la gent diu que està molt satisfeta amb la seva vida sexual. Aquesta xifra, Javier, ens l'hauríem de creure o no?
3: Bueno, aquí falta un factor, porque cuando hablamos de sexo siempre hablamos desde el ego.
0: Ya. Yeah.
3: Pero resulta que cuando vamos a un encuentro sexual vamos con emociones, con nervios, con vergüenza, con un tema con la corporalidad y no estamos del todo satisfechos. Entonces, estas cifras habría que ver, siempre hay que poner en un contexto, ¿no?
0: Total. I aquesta, que ara us diré, que el 60,8% de la població no considera que tenir una vida sexual activa sigui necessari per ser feliç, i la idea que sexe i felicitat van obligatòriament de la mà ha perdut per respecte de fa 16 anys.
3: Que no considera.
0: Sí.
1: Que no considera.
3: Ostres, és molt alto, eh?
0: És molt alt, jo trobo.
3: Porque,
0: que sí.
3: Claro, pensar que somos seres sexuales, hemos nacido de un acto sexual y la sexualidad también es parte de nuestra salud mental. Cuando tenemos un malestar y no lo abordamos, al final lo metemos bajo la alfombra y va siendo mella y en algún momento va a explotar. Por eso que es muy importante.
0: I ara aquesta xifra m'interessa especialment el que em penses, perquè el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del mateix sexe en algun moment de la seva vida, s'entén persones que no són declarades com a homosexuals, és a dir, aquesta gent queda fora, el 13,4% de la població.
1: Els valents.
0: Exacte.
1: Els valents.
0: El 13% aquest, claro, no, que està sostenint...
3: Esto es muy poco, ¿no?
0: És molt
3: poc. Estos son los que han alzado la voz,
0: clar,
3: yo creo.
0: Però són molt poc realment, no? Ben per ells, però realment són pocs, Javier.
3: Sí, en realidad, la gente, la población, somos bisexuales. Lo que pasa es que en esta escala de bisexualidad van a haber personas que van a tender quizás a un 99% de heterosexualidad y un 1% de homosexualidad, o a la inversa. Y luego están los 100% puro, pero también hay gente que se va desplazando. Que no es, esto, la bisexualidad, no es 50 y 50. Que a veces la entendemos,
0: eso es importante, ¿eh?
3: Muchas veces la entendemos así, como que el 50%, si una persona que es bisexual tiene un 50% de atracción hacia hombres y un 50% de atracción hacia mujeres, no es tanto, esto va variando, ¿eh?
1: Yo creo que això ho expliquem poc, ¿eh? Perquè parles amb la gent i la gent té aquesta idea i costa molt, jo, bueno, és que m'he trobat amb unes converses aquest estiu que anaven cap aquí, no? Costa molt fer entendre que a més fluctues al llarg de la teva vida, no? I que no, i que quan no assumeixes i estàs tranquil·la amb això, tranquil·la, pues, aferrar-se a aquesta etiqueta, que a vegades l'etiqueta sense voler ens porta aquest percentatge tan equilibrat, ostres, tant de bo tot fos tan equilibrat, no? Però és que al final res ho és.
3: Sí, y si pensamos el deseo sexual como parte de la respuesta sexual humana, se tiene tres variaciones. Una variación, van a haber personas que su deseo se incrementa con personas que les son atractivas.
0: De acuerdo.
3: Entonces, aquí va a haber gente que, personas de su mismo sexo, quizás van a, van a tener una cierta represión por un tema de la presión social. Luego están las personas que su deseo se activa con una persona querida, deseada, cuando hay un vínculo afectivo.
0: Vale.
3: Y luego está el autodeseo, la autoerótica. Entonces yo creo que aquí hay un porcentaje de personas que, por la imposición social que el mundo

La presència de sorra, de fang i de pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a registrar-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. En paral·lel, equips de voluntaris continuen netejant espais públics com la Biblioteca Municipal, on la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va visitar-la ahir mateix, va anunciar que la Generalitat assumiria la restauració del mobiliari malmès. Aquest és el principal titular de la jornada, però n'hi ha més. Els repassem.

0: L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. Entre les actuacions previstes hi ha el lloguer de camions, de cubes per retirar l'aigua acumulada, tasques amb retroexcavadores per reparar talusos o camins i la compra de rocalla per assegurar els vials afectats. A més, els fons serviran per cobrir els serveis extraordinaris de neteja viària, jardineria i el material de suport utilitzat per als voluntaris. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls s'ha ofert per guiar la ciutadania en la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linuesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. Malgrat que és aconsellable presentar la queixa durant els primers 7 dies posteriors a l'episodi, el servei mantindrà la seva atenció als veïns els dimarts amb cita prèvia per ajudar-los a tramitar les reclamacions directament amb les companyies asseguradores. I anirem també fins a Malgrat de Mar per obrir la plana cultural, perquè el Centre Cultural Malgratenc acollirà aquest dijous 8 d'octubre la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles per analitzar l'etapa històrica del control de gàngsters a la capital catalana. L'activitat permetrà conèixer detalls de la vida als cabarets de la Rambla i aprofundir en la trajectòria de figures claus com Francesc Layret, Salvador Seguí, Àngel Pestanya o també el comissari Manuel Bravo Portillo. A més, l'organització ha anunciat un canvi d'ordre a les trobades de novembre i de desembre, que abordaran l'activitat física en la gent gran i el funcionament dels ecosistemes. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta de què vols parlar al CAP per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. El formulari inclou opcions relacionades amb l'alimentació, l'exercici físic, la salut mental, les malalties cardiovasculars, la diabetis, la salut sexual o l'envelliment saludable, entre d'altres. Amb les respostes obtingudes, els centres d'atenció primària dissenyaran un programa de xerrades conduïdes per equips de medicina, infermeria, psicologia i també nutrició. Important també que donem una ullada a la previsió meteorològica. Matí de dimarts amb domini del sol, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà en augment fins a tapar el cel cap al migdia. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 0 a 3 de component variable entre el nord-est i el nord-oest. Mar en estat de maror de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 15 als 19 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Continuen les tasques de neteja a carrers del centre i també a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet, això sí, el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també de la Biblioteca Palafollenca, la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. I l'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats d'aquest cap de setmana. El govern municipal portarà al proper ple, previst per mitjans d'aquest mes, una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponents al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per reparar talusos, camins i carrers, la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels equips de jardineria, així com del material de suport utilitzat per els voluntaris que han participat a les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb càrrec al romanent de tresoreria. Habitualment, aquests recursos es poden destinar a inversions financerament sostenibles o a reduir deute, però la normativa també preveu utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència, com les inundacions registrades al diumenge. L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les asseguradores. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves asseguradores per reclamar les destrosses ocasionades per aquestes inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Liu, unesa de Samus Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament el que haurien de fer, qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls, situada a l'Ajuntament, els dimarts, demanant cita prèvia i o trucant a l'Ajuntament, o també a apuntar-vos a través del formulari que trobareu al web municipal. Girem plana i parlem de cultura. Anem fins a Malgrat de Mar, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat demà passat dijous. Aquest dijous 8 d'octubre, el Centre Cultural Malgratenc acull la segona conferència de l'Aula d'Extensió Universitària. Porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles. A la xerrada d'aquest mes es proposa fer un viatge en el temps a una Barcelona controlada per gàngsters, on no hi faltaven les nits eternes, els cabarets de la Rambla o els music halls del carrer Conde de l'Assalto, i descobrirem també personatges com Francesc Layret, Salvador Seguí, el noi del sucre, Àngel Pestanya, el baró de Cònic, o també el comissari de policia Manuel Bravo Portillo. De cara a les conferències dels pròxims mesos, l'organització ha intercanviat els títols de les xerrades de novembre i desembre. Així ho informen a la seva plana web. Per tant, el 12 de novembre, apuntem a l'agenda, es tractarà com i per què fer exercici quan ens fem grans, a càrrec de Judit Sánchez Raya, i al desembre la conferència que estava prevista per al novembre, com funcionen els ecosistemes del bosc al cos humà, a càrrec de Quim Zaldo. Au Benell. I la Corporació de Salut preguntarà a la ciutadania quins temes de salut els agradaria abordar des del CAP. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una enquesta per conèixer quins són els temes de salut que més interessa a la ciutadania i poder adaptar-hi les activitats que s'organitzen als centres d'atenció primària. Sota el títol De què vols parlar al CAP, l'enquesta vol detectar les necessitats i interessos de la població per preparar xerrades i activitats formatives que siguin més útils i ajustades a les demandes dels usuaris. El qüestionari inclou qüestions relacionades amb l'alimentació, l'activitat física, les malalties cardiovasculars i respiratòries, la diabetis, la salut mental i el benestar emocional, l'envelliment saludable, la salut sexual i de la dona, o també les addiccions, entre d'altres àmbits. La iniciativa es desenvolupa a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat, Palafolls i Lloret-Tossa. Un cop recollides i analitzades les respostes, es prepara un programa d'activitats i xerrades en funció dels temes que generin més interès. Aquestes sessions comptaran amb professionals de diferents àmbits com psicologia, nutrició, medicina i infermeria, amb l'objectiu d'apropar informació i eines de salut a la ciutadania.

El que toca ara és consultar l'hemeroteca i destacar de què parlava l'informatiu de Ràdio Palafolls anys enrere. Per exemple, fa un any, el 2025, quan destacàvem que la festa major havia costat 131.000 euros. L'Ajuntament de Palafolls havia publicat llavors les dades referents a la despesa econòmica que havia suposat la festa major d'aquell 2025. En total, tots els actes que s'havien celebrat suposaven un cost de 131.000 euros. Aquesta xifra suposava gairebé un 3% menys que la despesa de l'any passat, i és que el 2024 la festa va costar 135.000 euros. La música en directe, com és habitual, és la que s'havia endut bona part del pressupost. Concretament, els concerts de l'Altarfesta costaven uns 38.629 euros, uns 15.000 euros menys que l'any passat. L'Orquestra Salvatana havia suposat els 17.000 euros, el ball en directe, al Casal d'Avis, uns 1.300 euros i el concert de Mariona Escoda d'aquell 2025, poc més de 7.500 euros. Una altra part destacada del pressupost d'aquell any se l'enduia la logística, que havia costat prop de 24.000 euros. Aquests s'havien invertit en les carpes, el punt lila o els gots reutilitzables, entre d'altres. A banda, també es van fer servir 10.000 euros per al lloguer de taules i cadires, el servei de seguretat i el de neteja. Finalment, l'Ajuntament també va publicar el cost del pregó d'aquell any, que havia costat gairebé uns 9.000 euros. Encara més enrere, el 2021, intents per salvar la palmera de l'església. Aquest n'era el titular. El Servei de Jardineria de Palafolls estava intentant salvar l'últim exemplar de palmera que quedava a la porta de l'església de Palafolls. Segons explicaven fonts del Servei de Jardineria Municipal, l'ull de l'arbre estava pràcticament mort per culpa de l'acció del morrut de les palmeres, un escarbat que ja va acabar amb gran part dels exemplars de palmeres de Palafolls i, de fet, de tot el Maresme, una de les comarques més afectades per aquesta plaga apareguda al nostre territori feia 15 anys. De fet, aquest exemplar de palmera ja va sobreviure en el seu moment a l'atac de l'escarbat morrut, que sí va aconseguir matar l'altra palmera que hi havia històricament flanquejant l'entrada del temple palafollenc. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que l'alcalde, exalcalde de fet de Palafolls, Agustí i també Berman, s'enganxaven pel pregó de festa major. En el ple d'aquell divendres es va fer una valoració general de la festa major d'aquell any, del 2016. Els partits polítics van valorar com a positives les activitats desenvolupades. El punt més crític, però, va ser quan el regidor del Partit Popular llavors, Òscar Berman, va demanar poder participar al pregó que donava el tret de sortida de les festes i va demanar no tornar a fer experiments ni idees il·luminades en referència a l'últim pregó. Per la seva banda, Agustí va retreure a Berman que incendiés les xarxes socials els dies previs a la projecció del pregó a l'anunciar que el vídeo ofenia els exlegionaris. Agustí va recordar que davant l'exaltació que es vivia a les xarxes es va haver d'avisar els Mossos d'Esquadra per un possible i anunciat boicot. D'altra banda, Esquerra va demanar més coordinació i facilitats amb les entitats locals, que eren les que feien les activitats de la festa major, i va denunciar agressions als diables el dia de les matinades. Repassada la hemeroteca, el que toca ara és consultar la proposta cultural que, com sempre, ens porta el presentador del programa Palafolls en xarxa.

0: Aquests dies el Palafolls en xarxa el presenta el company Albert Queiruga i sempre li demanem a l'informatiu que ens faci una proposta cultural per anar apuntant a l'agenda. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui anirem fins a Malgrat de Mar perquè l'Arxiu Municipal organitza una visita guiada per conèixer les cultures que hi ha al poble. Serà aquest diumenge, dia 11, a 11:15 del matí. La visita té per nom Un passeig entre les escultures, amb l'historiador Joan Pina i l'artista i escultor Jordi Coll. I l'activitat s'emmarca en la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Per participar a la visita guiada cal fer inscripció prèvia al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Albert. Jornades de Patrimoni Històric, com sempre també viurem a Palafolls i que ja estem esperant. Ens retrobem en una estoneta dins el Palafolls en xarxa.

0: I aquesta és la sintonia que sempre ens indica que hem de consultar la previsió meteorològica per anar tancant l'informatiu. Qui s'encarrega d'aquesta proposta és el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament, després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, amb precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa, i de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.
0: Gràcies, Quim, en prenem bona nota.

0: Anem tancant, doncs, l'informatiu d'avui, repassant els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquests minuts. Segueixen les tasques de neteja i millora a Palafolls, a les zones més afectades pels aiguats del cap de setmana, especialment als barris de Sant Lluís i de Ciutat Jardí. La presència de sorra, fang i pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o també d'electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a restringir-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls, l'OMIC, s'ha ofert per guiar a la ciutadania la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linonesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. En l'apartat cultural hem destacat que el Centre Cultural Malgratenc acollirà demà passat, dijous 8 d'octubre, la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles. I avui també us hem explicat que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta de què vols parlar al CAP per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. I fins aquí l'informatiu d'avui. Com sempre, teniu tota aquesta informació a través de les nostres xarxes socials i la nostra plana web, a través de la FM, com cada ser, com sempre, a cada punt horari, els diferents butlletins informatius. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà. Que veu de passar, molt bon dia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

segueixen les tasques de neteja i millora a Palafolls a les zones més afectades pels aiguats del cap de setmana, especialment als barris de Sant Lluís i Ciutat Jardí.

La presència de sorra, de fang i de pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a registrar-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. En paral·lel, equips de voluntaris continuen netejant espais públics com la Biblioteca Municipal, on la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va visitar-la ahir mateix, va anunciar que la Generalitat assumiria la restauració del mobiliari malmès. Aquest és el principal titular de la jornada, però n'hi ha més. Els repassem.

0: L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. Entre les actuacions previstes hi ha el lloguer de camions, de cubes per retirar l'aigua acumulada, tasques amb retroexcavadores per reparar talusos o camins i la compra de rocalla per assegurar els vials afectats. A més, els fons serviran per cobrir els serveis extraordinaris de neteja viària, jardineria i el material de suport utilitzat per als voluntaris. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls s'ha ofert per guiar la ciutadania en la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linuesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. Malgrat que és aconsellable presentar la queixa durant els primers 7 dies posteriors a l'episodi, el servei mantindrà la seva atenció als veïns els dimarts amb cita prèvia per ajudar-los a tramitar les reclamacions directament amb les companyies asseguradores. I anirem també fins a Malgrat de Mar per obrir la plana cultural, perquè el Centre Cultural Malgratenc acollirà aquest dijous 8 d'octubre la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles per analitzar l'etapa històrica del control de gàngsters a la capital catalana. L'activitat permetrà conèixer detalls de la vida als cabarets de la Rambla i aprofundir en la trajectòria de figures claus com Francesc Layret, Salvador Seguí, Àngel Pestanya o també el comissari Manuel Bravo Portillo. A més, l'organització ha anunciat un canvi d'ordre a les trobades de novembre i de desembre, que abordaran l'activitat física en la gent gran i el funcionament dels ecosistemes. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta De què vols parlar al CAP? Per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. El formulari inclou opcions relacionades amb l'alimentació, l'exercici físic, la salut mental, les malalties cardiovasculars, la diabetis, la salut sexual o l'envelliment saludable, entre d'altres. Amb les respostes obtingudes, els centres d'atenció primària dissenyaran un programa de xerrades conduïdes per equips de medicina, infermeria, psicologia i també nutrició. Important també que donem una ullada a la previsió meteorològica. Matí de dimarts amb domini del sol, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà en augment fins a tapar el cel cap al migdia. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 0 a 3 de component variable entre el nord-est i el nord-oest. Mar en estat de maró de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 15 als 19 graus. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Continuen les tasques de neteja a carrers del centre i també a Ciutat Jardí. Aquest matí s'han reprès les tasques de neteja i de millora del nostre municipi després de l'episodi de fortes pluges d'aquest cap de setmana. Actualment es treballa en la neteja de les zones més malmeses i que les pluges d'ahir al matí no van deixar actuar. S'intervé a la zona del barri de Sant Lluís i també a Ciutat Jardí. En aquesta zona es pot circular, tot i que encara hi ha sorra, fang o pedres que poden dificultar la circulació. A més, encara hi ha zones sense aigua i abonats que no tenen llum. En aquest cas, s'està treballant amb les companyies per solucionar la incidència el més aviat possible. Avui també s'ha localitzat un esvoranc al pont del Caravaning, cosa que obliga a prohibir el pas de camions per aquest punt. Es permet, això sí, el pas de turismes amb pas alternatiu. Per altra banda, els voluntaris apuntats al formulari habilitat per l'Ajuntament reprenen també avui la neteja d'edificis com la biblioteca o carrers i places del poble. S'estableixen diferents torns fins a les 7 del vespre. Tot i que ahir es va fer una gran tasca, encara queden espais per netejar i es preveu deixar-ho enllestit en els pròxims dies. Recordeu que el formulari el podeu trobar a les xarxes socials de l'Ajuntament o també de la Biblioteca Palafollenca, la Biblioteca Enric Miralles. De fet, ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que visitava la biblioteca, admetia que la Generalitat es faria càrrec del mobiliari malmès de l'edifici municipal a través d'un servei de restauració. I l'Ajuntament destinarà 125.000 euros a les despeses derivades dels aiguats de diumenge. L'Ajuntament de Palafolls preveu destinar 125.000 euros a fer front a les despeses extraordinàries derivades dels aiguats d'aquest cap de setmana. El govern municipal portarà al proper ple, previst per mitjans d'aquest mes, una modificació pressupostària per habilitar aquesta nova partida d'emergència. Segons explica el govern local, els diners es destinaran principalment als capítols 2 i 6 del pressupost corresponents al manteniment i a les inversions. Entre les despeses que s'han hagut d'assumir hi ha el lloguer de camions Cuba per retirar l'aigua, els treballs amb retroexcavadores per reparar talusos, camins i carrers, la compra de rocalla per assegurar vials i el lloguer de grans banyeres per retirar els residus acumulats. La partida també permetrà assumir el cost extraordinari dels serveis de neteja viària i dels equips de jardineria, així com del material de suport utilitzat pels voluntaris que han participat a les tasques d'emergència, com ara guants, escombres, pales i avituallaments. El govern municipal preveu finançar aquesta despesa extraordinària amb càrrec al romanent de tresoreria. Habitualment, aquests recursos es poden destinar a inversions financerament sostenibles o a reduir deute, però la normativa també preveu utilitzar-los per afrontar despeses extraordinàries derivades de situacions d'emergència, com les inundacions registrades al diumenge. L'Oficina del Consumidor de Palafolls s'ofereix per ajudar a tramitar les incidències de les inundacions amb les asseguradores. Les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat de diumenge han causat danys a l'espai públic, però també a molts particulars. Ara moltes famílies s'enfronten a la tramitació amb les seves asseguradores per reclamar les destrosses ocasionades per aquestes inundacions. El primer que hauríem de fer és consultar les condicions de la nostra assegurança, com explica Txell García Liu, de Samus Legal i encarregada de l'OMIC de Palafolls.
1: En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i donar un part a l'assegurança. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
0: Tot i això, depèn de la casuística. A l'hora de fer la reclamació, és important aportar diferents proves que puguin ajudar-nos a demostrar la nostra demanda, vídeos, fotos o fins i tot factures de compra, i aportar tota la documentació per escrit. Es recomana realitzar la reclamació entre els 7 dies després de la incidència, tot i que no hi ha un temps establert. Des del servei es recorda que l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, pot ajudar a formular aquestes queixes o guiar en els passos a seguir.
1: Bàsicament el que haurien de fer, qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
0: Podeu consultar els vostres dubtes a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Palafolls, situada a l'Ajuntament, els dimarts, demanant cita prèvia i o trucant a l'Ajuntament, o també apuntar-vos a través del formulari que trobareu al web municipal. Girem plana i parlem de cultura. Anem fins a Malgrat de Mar, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat demà passat dijous. Aquest dijous 8 d'octubre, el Centre Cultural Malgratenc acull la segona conferència de l'Aula d'Extensió Universitària. Porta per títol Pistolers de Barcelona, quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers, i anirà a càrrec del professor David Rebelles. A la xerrada d'aquest mes es proposa fer un viatge en el temps a una Barcelona controlada per gàngsters, on no hi faltaven les nits eternes, els cabarets de la Rambla o els music halls del carrer Conde de l'Assalto, i descobrirem també personatges com Francesc Layret, Salvador Seguí, el noi del sucre, Àngel Pestanya, el baró de Cònic, o també el comissari de policia Manuel Bravo Portillo. De cara a les conferències dels pròxims mesos, l'organització ha intercanviat els títols de les xerrades de novembre i desembre. Així ho informen a la seva plana web. Per tant, el 12 de novembre, apuntem a l'agenda, es tractarà com i per què fer exercici quan ens fem grans, a càrrec de Judit Sánchez Raya, i al desembre la conferència que estava prevista per al novembre, com funcionen els ecosistemes del bosc al cos humà, a càrrec de Quim Zaldo Aubanell. I la Corporació de Salut preguntarà a la ciutadania quins temes de salut els agradaria abordar des del CAP. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa una enquesta per conèixer quins són els temes de salut que més interessa a la ciutadania i poder adaptar-hi les activitats que s'organitzen als centres d'atenció primària. Sota el títol De què vols parlar al CAP, l'enquesta vol detectar les necessitats i interessos de la població per preparar xerrades i activitats formatives que siguin més útils i ajustades a les demandes dels usuaris. El qüestionari inclou qüestions relacionades amb l'alimentació, l'activitat física, les malalties cardiovasculars i respiratòries, la diabetis, la salut mental i el benestar emocional, l'envelliment saludable, la salut sexual i de la dona, o també les addiccions, entre d'altres àmbits. La iniciativa es desenvolupa a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat, Palafolls i Lloret-Tossa. Un cop recollides i analitzades les respostes, es prepararà un programa d'activitats i xerrades en funció dels temes que generin més interès. Aquestes sessions comptaran amb professionals de diferents àmbits com psicologia, nutrició, medicina i infermeria, amb l'objectiu d'apropar informació i eines de salut a la ciutadania. El que toca ara és consultar l'hemeroteca i destacar de què parlava l'informatiu de Ràdio Palafolls anys enrere. Per exemple, fa un any, el 2025, quan destacàvem que la festa major havia costat 131.000 euros. L'Ajuntament de Palafolls havia publicat llavors les dades referents a la despesa econòmica que havia suposat la festa major d'aquell 2025. En total, tots els actes que s'havien celebrat suposaven un cost de 131.000 euros. Aquesta xifra suposava gairebé un 3% menys que la despesa de l'any passat, i és que el 2024 la festa va costar 135.000 euros. La música en directe, com és habitual, és la que s'havia endut bona part del pressupost. Concretament, els concerts de l'Altar Festa costaven uns 38.629 euros, uns 15.000 euros menys que l'any passat. L'Orquestra Salvatana havia suposat els 17.000 euros, el ball en directe, al Casal d'Avis, uns 1.300 euros, i el concert de Mariona Escoda d'aquell 2025, poc més de 7.500 euros. Una altra part destacada del pressupost d'aquell any se l'enduia la logística, que havia costat prop de 24.000 euros. Aquests s'havien invertit en les carpes, el punt lila o els gots reutilitzables, entre d'altres. A banda, també es van fer servir 10.000 euros per al lloguer de taules i cadires, el servei de seguretat i el de neteja. Finalment, l'Ajuntament també va publicar el cost del pregó d'aquell any, que havia costat gairebé uns 9.000 euros. Encara més enrere, el 2021, intents per salvar la palmera de l'església. Aquest n'era el titular. El Servei de Jardineria de Palafolls estava intentant salvar l'últim exemplar de palmera que quedava a la porta de l'església de Palafolls. Segons explicaven fonts del Servei de Jardineria Municipal, l'ull de l'arbre estava pràcticament mort per culpa de l'acció del morrut de les palmeres, un escarbat que ja va acabar amb gran part dels exemplars de palmeres de Palafolls i, de fet, de tot el Maresme, una de les comarques més afectades per aquesta plaga apareguda al nostre territori feia 15 anys. De fet, aquest exemplar de palmera ja va sobreviure en el seu moment a l'atac de l'escarbat morrut, que sí va aconseguir matar l'altra palmera que hi havia històricament flanquejant l'entrada del temple palafollenc. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que l'alcalde, exalcalde, de fet, de Palafolls, Agustí i també Berman, s'enganxaven pel pregó de Festa Major. En el ple d'aquell divendres es va fer una valoració general de la Festa Major d'aquell any, del 2016. Els partits polítics van valorar com a positives les activitats desenvolupades. El punt més crític, però, va ser quan el regidor del Partit Popular llavors, Òscar Berman, va demanar poder participar al pregó que donava el tret de sortida de les festes i va demanar no tornar a fer experiments ni idees il·luminades en referència a l'últim pregó. Per la seva banda, Agustí va retreure a Berman que incendiés les xarxes socials els dies previs a la projecció del pregó a l'anunciar que el vídeo ofenia els exlegionaris. Agustí va recordar que davant l'exaltació que es vivia a les xarxes es va haver d'avisar els Mossos d'Esquadra per un possible i anunciat boicot. D'altra banda, Esquerra va demanar més coordinació i facilitats amb les entitats locals, que eren les que feien les activitats de la Festa Major, i va denunciar agressions als diables el dia de les matinades. Repassada la Maroteca, el que toca ara és consultar la proposta cultural que, com sempre, ens porta el presentador del programa Palafolls en Xarxa.

0: Aquests dies el Palafolls en xarxa el presenta el company Albert Queiruga i sempre li demanem a l'informatiu que ens faci una proposta cultural per anar apuntant a l'agenda. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui anirem fins a Malgrat de Mar perquè l'Arxiu Municipal organitza una visita guiada per conèixer les cultures que hi ha al poble. Serà aquest diumenge, dia 11, a 11:15 del matí. La visita té per nom Un passeig entre les escultures, amb l'historiador Joan Pina i l'artista i escultor Jordi Coll. I l'activitat s'emmarca en la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Per participar a la visita guiada cal fer inscripció prèvia al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Albert. Jornades de patrimoni històric, que com sempre també viurem a Palafolls i que ja estem esperant. Ens retrobem en una estoneta dins el Palafolls en xarxa.

0: I aquesta és la sintonia que sempre ens indica que hem de consultar la previsió meteorològica per anar tancant l'informatiu. Qui s'encarrega d'aquesta proposta és el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica marcada per un nou canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquesta pròxima nit. De moment, aquest matí hem començat el dia i també aquesta nit sense precipitacions. Esperem que el matí domini el sol fins a mig matí aproximadament. Després augmentarà la nuvolositat i aquesta tarda tindrem el cel força ennuvolat a tot el Maresme. Com dèiem, amb precipitacions que ja durant la tarda començarien a arribar aquí a la comarca. En un primer moment de caràcter feble i poc important, però aquesta pròxima nit i matinada podem tenir nous xàfecs localment de caire tempestuós que sobretot es concentraran al centre i sud del Maresme. Localment es podrien superar els 30 litres per metre quadrat. Cap al nord de la comarca sembla que les precipitacions serien menys destacables. De cara a demà encara quedarien força núvols, fins i tot a la tarda tornaríem a tenir alguns ruixats, sembla que poc importants, i atenció perquè tot apunta que de cara a la matinada, primeres hores del matí de dijous, tornaríem a tenir noves tempestes, en aquest cas més probables cap a l'àrea del Maresme Nord. Ho haurem d'anar seguint. Avui amb temperatures que les mínimes s'han mantingut pràcticament sense canvis, les màximes pugen una mica, els vents bufaran fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda i la situació marítima que continua dominada per la mar de fons. De cara a demà, esperem vents més variables amb unes temperatures que en conjunt han d'experimentar pocs canvis, baixarien una mica però poca cosa, i de cara a dijous aquest descens serà una mica més marcat per arribar a un divendres en el qual les temperatures nocturnes sobretot seran clarament més baixes.
0: Gràcies, Quim, en prenem bona nota.

0: Anem tancant, doncs, l'informatiu d'avui, repassant els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquests minuts. Segueixen les tasques de neteja i millora a Palafolls, a les zones més afectades pels aiguats del cap de setmana, especialment als barris de Sant Lluís i de Ciutat Jardí. La presència de sorra, fang i pedres dificulta la circulació encara a algunes zones, mentre que diversos abonats continuen sense subministrament d'aigua o també d'electricitat. Així mateix, la localització d'un esvoranc al pont del Caravaning ha obligat a restringir-hi el pas de camions, permetent només la circulació alternativa de turismes. L'Ajuntament de Palafolls preveu aprovar en el pròxim ple de mitjans de mes una modificació pressupostària d'emergència per destinar 125.000 euros a cobrir les despeses dels aiguats. Aquesta partida extraordinària, finançada amb el romanent de tresoreria, es destinarà principalment als capítols de manteniment i d'inversions per assumir diferents treballs d'urgència. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor de Palafolls, l'OMIC, s'ha ofert per guiar a la ciutadania la gestió de les incidències causades per les pluges de prop de 200 litres per metre quadrat enregistrades diumenge. L'encarregada del servei, Txell García Linonesa, recomana revisar primer les condicions específiques de cada pòlissa i recopilar tota la documentació i proves possibles, com ara fotografies, vídeos o factures de compra. En l'apartat cultural hem destacat que el Centre Cultural Malgratenc acollirà demà passat, dijous 8 d'octubre, la segona conferència del cicle de l'Aula d'Extensió Universitària de Malgrat de Mar. La xerrada porta per títol Pistolers de Barcelona quan el pistolerisme 1917-1923 regnava als carrers i anirà a càrrec del professor David Rebelles. I avui també us hem explicat que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en marxa l'enquesta de què vols parlar al CAP per detectar les preferències de la població i adaptar la seva oferta formativa. La iniciativa es desplega a les àrees bàsiques de salut de Calella, Malgrat Palafolls i Lloret Tossa per determinar quins temes d'interès sanitari prefereix la ciutadania. I fins aquí l'informatiu d'avui. Com sempre, teniu tota aquesta informació a través de les nostres xarxes socials i la nostra plana web, a través de la FM, com cada ser, com sempre, a cada punt horari, els diferents butlletins informatius. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà. Que veu de passar, molt bon dia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes al Palafolls en xarxa a Ràdio Palafolls. Avui és dimarts 6 d'octubre i com cada dia, un cop acabats els informatius, toca parlar de cultura. Perquè no us perdeu ni una, tenim concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou en l'àmbit cultural a Palafolls i pels seus voltants. Avui, després dels aiguats d'aquests dies, parlarem dels drets dels consumidors després d'una inclemència meteorològica. Tenim al programa la visita de la Txell García Linuesa de l'Oficina de Consum de Palafolls, que ens explicaran què es pot reclamar, què no, com fer aquests tràmits. Després, al segon bloc, parlarem amb l'Oriol Grèvol, del col·lectiu Glob de Bosc, que ja estan preparant l'aplec de la ratafia d'aquest any, i ens explicaran com van els preparatius i el concurs de ratafia casolana. Però abans de tot això, ja sabeu que abans de tot ve la xarxa cultural.
3: Xarxa cultural.
2: Comencem a Palafolls, on el castell reobre les portes aquest cap de setmana, els dies 10, 11 i 12 d'octubre. Després d'any i mig tancat per obres de restauració, als matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes però cal reservar. I les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Teniu tota la informació de les visites a palafolls.cat. Anirem fins a Malgrat de Mar, on l'Arxiu Municipal, dins les Jornades Europees de Patrimoni, organitza la visita guiada Un passeig entre les escultures, amb l'historiador de l'art Joan Pinya i l'escultor Jordi Coll, autor de moltes de les escultures del poble. El recorregut de 2 hores i 8 parades començarà el dia 11 d'octubre a 11:45 del matí. Davant de l'Arxiu Municipal passa per la plaça de l'Església i acabarà per el Parc Francesc Macià, amb escultures dedicades a Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Maria Cubí, el Caporal Fradera, la Sardana i la Germana Campos, entre d'altres. Cal inscripció prèvia que es farà a la web de l'Ajuntament. I divendres 9 d'octubre, a 9:45 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arriba a Malgrat aquesta tardor amb La Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. La primera projecció serà de la pel·lícula Calle Màlaga, el proper dimarts 20 d'octubre, al Centre Cultural. Continuem la ruta per Santa Susana, on l'Octoberfest s'allarga fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I després, divendres 9, arrenca el Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la Fira Salut Arte. El cap de setmana del 10 i 11, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats al modelisme ferroviari a escala N. Baixem fins a la Pineda de Mar, on el Centre Cultural i Recreatiu continua amb Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Es podrà veure els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. I el 17 d'octubre, a l'Auditori, Carles Sanz presenta Per fi me'n vaig. Girem pàgina fins a Tordera. El 16 d'octubre, al Teatre Claver, Pau Roca portarà Les coses excepcionals, a les 8 del vespre. I el dia 17, dissabte, el nucli antic acollirà la 14a Fira del Conte, amb més d'una quarantena de parades i activitats per tots els públics. I acabem a Blanes, on avui s'acaba el termini per inscriure's al concurs de grafit i muralisme del Blanes Urban Fest, que se celebra el 17 d'octubre. Pots fer-ho a l'àrea de joventut de l'Ajuntament. El 18 d'octubre, el Teatre de Blanes inaugura el cicle de teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, de Zum Zum Teatre. I el 25 arriba la Lloll Beltran amb la comèdia La paella dels dijous. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Continuem amb les entrevistes.
4: Continuem Continuem, doncs, el Palafolls en xarxa. Amb l'actualitat que estem visquent, avui volem posar sobre la taula com podem reclamar o a qui acudir a l'hora, doncs, això, de poder reclamar totes les pèrdues que hem pogut tenir, materials, sobretot després de les pluges d'aquest passat cap de setmana. Per això, avui hem convidat a la Txell García Linuesa, de Samos Legal, és qui porta actualment l'oficina d'atenció al consumidor del nostre municipi. La saludem. Txell, molt bona tarda, benvinguda.
5: Bona tarda.
4: Gràcies per ser amb nosaltres. La pregunta és sobre la taula. Han passat un parell de dies després d'aquests aiguats. Hem vist moltes persones que han perdut, sobretot, béns materials. I ara, un cop, les neteges estan continuant, però arriba el moment de fer-nos la pregunta també a on hem d'acudir a l'hora de reclamar precisament pèrdues materials com les que hem tingut. Així, a grosso modo, què els hi podríem dir?
5: Clar, aviam, degut a la situació que estem visquent ara mateix amb les pluges, s'ha de dir que les reclamacions funcionaran o hauran d'anar depenent de quin sigui el tipus de dany. És a dir, no és el mateix que sigui un dany sobre un cotxe, un pis, si ets llogater, si ets propietari, si és un dany que ha ocorregut, doncs, a la via pública, una carretera, etc, etc. Llavors s'haurà de reclamar depenent de quin sigui la persona encarregada o responsable d'aquest servei o del bé material i de l'assegurança. Llavors, dintre del que ha passat tots aquests dies, doncs podem posar certs exemples, no? L'exemple del cotxe que hi parlaves tu.
4: Mm-hmm.
5: Val. Depèn també una mica de la situació, és a dir, no és el mateix que sigui un dany arrel de la pluja que cau directament, de l'aigua i de la força amb la que cau, o perquè hi ha un anegament a uns carrers, o directament, doncs, que hi ha un aquaplaning amb el cotxe i tens un accident directament.
4: És a dir, depèn del que hagi passat, tenim una via o una altra per poder reclamar. La cosa va per aquí, no, Txell?
5: Efectivament. Llavors, quina seria la via adequada segons el dany ocasionat? En primer lloc, sí que la primera recomanació seria mirar, observar quines són les cobertures que et proporciona la teva pròpia pòlissa.
4: Per tant, el primer que hauríem de tenir en compte és la pòlissa del nostre cotxe, per exemple, amb uns aiguats, com el d'aquest cap de setmana. Teníem el cotxe aparcat i resulta que ha patit danys, el primer que hauríem de mirar és la nostra pòlissa, veritat?
5: Efectivament, perquè comúment conegut com danys a tercers o si el tens a tot risc, etc, tindràs unes cobertures o tindràs unes altres. Llavors sí que és cert que hi ha certs riscos meteorològics que les pòlisses normalment no tenen cap tipus de cobertura, però la primera recomanació seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars d'aquesta pòlissa per tu estar informat com a consumidor i poder veure realment què és el que tens inclòs o no, i donar un part a l'assegurança, que ells mateixos et facilitaran el correu, etc, etc. Per altra banda, si després aquesta assegurança et diu que no hi ha cobertura, tu després podràs anar al consorci.
4: Val.
5: I llavors podràs reclamar el consorci.
4: Mm. Crec que val més posar també sobre la taula un tema que és desastre natural. És a dir, abans parlaves d'accident, parlaves d'alguna imprudència fins i tot que poguéssim tenir nosaltres. Clar, aquí no és reprovocat per totes aquestes casuístiques, és a dir, ningú s'esperava aquests aiguats i resulta que el nostre cotxe o qualsevol altre bé material ha resultat perjudicat. Llavors, això ajuda, no ajuda? Marca alguna diferència amb el que estàvem parlant o no? No sé si m'explico, és a dir...
5: El fet de que sigui una inundació extraordinària.
4: Sí, el fet que sigui un cas especial, no sé com dir-ho, o...
5: Clar, és que en definitiva dependrà de la cobertura de les pòlisses. Llavors sí que és cert que quan parlem de riscos meteorològics, lo normal, o en termes molt generals, segurament no hi haurà cobertura. Llavors, aquesta cobertura per inundacions extraordinàries la sol tenir el consorci, però és el que parlaven en un inici. Depèn de la situació. Perquè si és per una falta de manteniment del clavegram, potser s'ha de reclamar directament a l'Ajuntament i s'ha de fer una reclamació patrimonial a l'Ajuntament o a l'organisme públic que estigui encarregat en el cas de que fos una carretera o del gestor d'aquest servei de manteniment.
4: Mm-hmm. Parlaven del cotxe, però quins altres béns materials podríem incloure aquí, per exemple, perquè aquest cap de setmana a Palafolls, per exemple, hem vist molts baixos i pàrquings inundats. Això inclou, per exemple, electrodomèstics.

0: la pòlissa de casa.
1: Per tant, no hi ha res que uneixi tot, no? Pel que estic veient, permetem l'expressió, però m'estic donant compte de que hi ha molta feina a fer a l'hora de reclamar, perquè cada casuística i cada cosa, diguéssim, té la seva via.
0: Efectivament. Llavors, per això, la meva recomanació principal seria demanar una còpia de les condicions generals i particulars de les diferents assegurances que tinguis contratades, perquè encara que no sigui en aquesta situació que hem viscut aquests dies, en un futur, serà molt necessari tenir una còpia. I, per altra banda, totes les proves que es puguin tenir. Actualment tothom té un mòbil, vídeos, fotos, qualsevol tipus de prova que pugui garantir el demostrar aquests danys. Si hi ha filtracions a casa, feu gravacions, feu fotografies, perquè això és el que es demanarà, i ho podreu directament facilitar a les asseguradores mitjançant un correu electrònic que se us posarà a disposició directament des de la pròpia asseguradora, per poder-vos facilitar, doncs, aquest tràmit.
1: Si estem parlant d'electrodomèstics, per exemple, factures, se m'acudia jo, tot i que poder no té res a veure amb el que està passant ara, i un no guarda la factura del seu congelador in secula seculorum, per entendre'ns, però ajudaria?
0: Exacte, sí. Si la gent pot tenir a casa una còpia de qualsevol factura o rebut de compra o de les condicions de compra, fins i tot del contracte, perquè moltes vegades també després ens venen que té, pues, un període de garantia, el que fos, tot això després servirà per demostrar qualsevol tipus de reclamació. En aquest cas, la garantia no cobrirà res dels danys que estem parlant actualment, no? Però és molt necessari guardar totes aquestes aquesta documentació per poder realitzar qualsevol tipus de reclamació. I en quant a la llar que tu em comentaves dels danys materials, crec que és important discernir o diferenciar entre el que és propietari i qui és llogater.
1: Quina diferència hi ha, Txell?
0: Clar, el propietari...
1: Davant d'aquest aspecte, em refereixo,
0: sí,
1: en un cas especial com aquest.
0: Efectivament. Doncs, clar, en el cas del propietari, ell tindrà tota la documentació de la seva casa, però el llogater no. Llavors, el llogater s'haurà de posar en contacte directament amb el propietari o amb el gestor, la immobiliària, qui estigui entre el propietari i el llogater.
1: Per tant, qui hauria de gestionar tots els tràmits? El propietari del pis o casa, no? En aquest cas, o no?
0: O el propietari o el gestor, perquè a vegades no saps directament qui és el propietari, sinó que tu l'únic contacte que tens és el gestor.
1: És a dir, per fer-ho bé, no li tocaria el llogater, per entendre'ns,
0: no.
1: Si no és un electrodomèstic o alguna cosa que ha comprat ell. En aquest cas, si parlem de danys a la llar, ho hauria de fer el propietari o el gestor.
0: Efectivament, i els electrodomèstics també depèn del que tu hagis pactat per contracte, perquè si els electrodomèstics són propietat del propietari, el propietari també s'haurà de fer càrrec de, si tu pagues en el teu lloguer aquest servei.
1: Txell, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè abans ho hem passat una miqueta per alt, i crec que és necessari, més que res per si hi ha alguna diferència. Parlàvem de béns materials, però abans ha sortit en aquesta entrevista el fet de talls de llum, que n'hi ha hagut, de subministrament d'aigua, que també n'hi ha hagut. Aquestes reclamacions com es gestionen? Perquè crec que m'has comentat que s'ha de fer amb la nostra mateixa companyia de la llum, per exemple, no? Hi ha alguna diferència en tot el que m'he explicat?
0: Bé, aviam, sí que hi ha una diferència, perquè hauràs de posar-te en contacte directament amb l'empresa. Sí que és cert que hi ha certes dades que les podeu consultar directament a la vostra factura, mensual, el que sigui, on sigui, posa quina és l'empresa que t'ofereix aquest servei i quina és l'empresa gestora d'aquest subministrament. Val? Depenent del tipus de tall, pot anar o a l'empresa gestora o a l'empresa que ofereix el servei. No és el mateix Endesa, no? Que després qui fa que t'arribi el subministrament de llum o aigua a casa. Vale, en qualsevol cas, tindreu uns telèfons de contacte. Val? Llavors, contacteu, que us donguin, que us facin 5 cèntims de a qui has de trucar. Doncs mira, m'ha passat això. Ostres, doncs això és pel servei de X. Val. Un cop tingueu aquesta informació, tot per escrit. Envieu tots els correus que pugueu, que quedi constància de que vosaltres heu reclamat, que heu informat, que heu enviat documentació, que heu estat darrere de les empreses o de les assegurances o de qui sigui, doncs demanant aquest servei, aquesta cobertura, o reclamant directament un mal subministrament del servei, en el cas concret del que estem parlant. I llavors, clar, el tema és que depenent de la casuística i depenent de l'empresa, entren moltes variants, llavors és complicat poder donar uns passos molt concrets. Llavors, bàsicament, fotos i vídeos d'absolutament tot. Un cop tingueu la informació bàsica per començar la reclamació, que la podeu

0: ho feia per telèfon, després tot per escrit, que quedi constància, i bé, i és poc més el que es pot dir en termes generals actualment, perquè dependrà molt de la casuística.
1: Deixa'm portar-ho cap al teu servei. Vosaltres sou qui porteu, recordo, cada dimarts l'Oficina d'Atenció al Consumidor a l'Ajuntament de Palafolls. Per tant, què hi pot fer l'Oficina d'Atenció al Consumidor, és a dir, vosaltres, amb aquest servei que cada setmana presteu a Palafolls? Recordo, això sí, s'ha de demanar cita prèvia davant de casos com aquests. És a dir, pregunta directa, les persones que hagin patit algun dany material i que no sàpiguen per on començar, es pot adreçar a vosaltres a través de l'Oficina d'Atenció al Consumidor?
0: I tant. Justament aquest és el servei que ofereix l'Ajuntament mitjançant, doncs, nosaltres com a gestor.
1: Samos,
0: no?
1: Legal? Mm?
0: Efectivament. Però, bé, és bàsicament el que haurien de fer. Qualsevol dubte que tinguin, poden agafar cita i nosaltres podem iniciar la reclamació com a mediadors d'aquest servei de consum, i en qualsevol cas, si no, també nosaltres els hi podem proporcionar la informació que necessitin sense problema, cita mm-hmm. prèvia, i nosaltres resoldrem qualsevol dubte que tinguin.
1: Una de les qüestions que no t'he preguntat és el factor temps, bàsicament. És a dir, tenim un temps en concret per poder fer aquestes reclamacions, Txell?
0: Aviam, en principi s'haurien de realitzar amb un marge de temps concret, és a dir, normalment, des de que tu tens coneixement d'aquest sinistre, hauries de realitzar la comunicació en uns 7 dies, però en qualsevol cas, si tu no comuniques aquest sinistre en 7 dies, no passa tampoc res. És a dir, no et posaran tampoc unes grans complicacions. Si ho fas 3 anys després, doncs potser sí que posen en dubte, no?, que realment hi hagi un nexe causal entre el dany i el que va passar. Però si passa una setmana, 2 setmanes, entre que aconsegueixes certa documentació, no hi ha problema. En qualsevol cas, també és important, podeu aperturar el sinistre sense cap tipus de necessitat de tenir tota la documentació a la base en aquell moment. Llavors, apertureu i us demanaran la documentació, és directament perquè ells ja saben el que necessiten per poder resoldre la situació. Llavors, ells us demanaran la documentació i la podeu anar facilitant per correu.
1: Perfecte. Doncs recordar-vos que en aquest cas Samos Legal agafa el servei d'atenció al consumidor del nostre municipi. Cada dimarts, amb cita prèvia, podeu fer aquesta i d'altres consultes. Avui, òbviament, l'actualitat mana, i per això li hem demanat a la Txell que ens expliqui amb urgència gairebé aquests casos especials. Aquí al programa anirem també un cop al mes repassant d'altres propostes. Txell, gràcies per venir a la ràdio i ens trobem el mes que ve.
0: A vosaltres. Fins al mes que ve.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: El novembre i el desembre a Palafolls tenen un aroma, és de la ratafia. Des del 2021, el col·lectiu Glob de Bosc ha convertit l'aplec de la ratafia de la Baixa Tordera en una cita de cultura popular al voltant d'aquest licor i del territori que l'envolta, amb fira, dinar popular, música i un concurs de ratafia casolana. Ara que ja s'han fet públiques les bases del concurs d'aquest any, parlem amb Oriol Grèvol, membre de Glob de Bosc, perquè ens expliqui què ens espera i com es pot participar.
3: Hola,
2: Oriol, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Acabeu de publicar les bases del concurs. Què cal saber per presentar-s'hi? Qui pot participar i fins quan?
3: Doncs acabem de publicar les bases i de moment el termini ja ha començat. De fet l'anunci, però el termini pròpiament comença el 23 d'octubre i acabarà el 13 de novembre. Seran unes 2-3 setmanes que acceptarem les mostres i que tindrem obert un local per rebre-les, diguéssim, per qui les vulgui portar en físic.
2: Perfecte. Parlàvem abans que es repeteix la mateixa fórmula, no hi ha gaires canvis respecte a l'any passat.
3: Sí, de moment tot es respecta bastant. Han canviat aquestes dates per entregar les ratafies, una miqueta els terminis, però la resta és igual.
2: M'expliques una miqueta si teniu algun format de jurat o de premi?
3: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que estarà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la ple, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el Glob d'Or, el Glob de Plata i el Glob de Bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del Glob Palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim, llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
2: Ah, molt bé, com la personalitat del poble, eh?
3: Exacte.
2: Què busca el jurat? El gust, vista, olfacte, com funciona això?
3: Doncs nosaltres al jurat els hi proposem 4 criteris, que si no m'equivoco eren el gust, el color, l'olfacte i la sensació que et deixa la ratafia quan l'acabes de prendre. Sí que és cert que després el jurat valora altres criteris i comparteixen bastant aquests 4 punts.
2: Molt bé. Parlant de les bases, concreta si els concursos han de ser només de la Baixa Tordera, de la zona, pot participar gent d'arreu?
3: Doncs és un concurs obert a gent d'arreu. Sí que en general molts participants són d'aquí la zona, perquè ja hi ha altres concursos a altres zones. Llavors, de moment, queda un concurs bastant de la zona, però sí que és cert que està obert.
2: Perfecte. Com ha evolucionat la participació des de la primera edició?
3: Sí, sempre hi ha un pèl més de participants que altres anys, sobretot participants diferents, i això és molt positiu perquè creiem que vol dir que cada cop s'estimula més que hi hagi més a productors locals, a productors artesanals, no?, de ratafia, i a més sempre hi ha més participants de Palafolls, no? Sembla que també hi ha uns tallers d'aquí al maig que els fan servir salí cru, que de mica en mica cada cop conviden a més gent que en faci i que també que la presenti al concurs. Per tant, sí que veiem com a mínim una crescuda de palafollens.
2: Va creixent la coseta, a poc a poc, però va creixent.
3: Sí, a veure fins on arribem.
2: Molt bé, sobre l'aplec, tenim data, sabem quan se celebrarà aquesta edició?
3: Sí, ja tenim data i serà el 21 de novembre, un dissabte.
2: 21 de novembre, perfecte. I podem avançar alguna coseta de la programació? Què podem avançar, què no?
3: Sí, hi ha alguna cosa que de moment en reservem perquè és una miqueta secreta, encara no s'ha fet públic, però sí que serà una jornada bastant similar a la d'altres edicions. Hi haurà tallers, hi haurà la participació d'entitats del poble, com els geganters, per exemple, que ja és el 6 any que participen amb nosaltres. També podem dir que no hi haurà sardanes aquest any, però hem pogut substituir l'activitat per un altre concert, ja no direm de moment quin grup, però hi haurà dos grups aquest any, abans de dinar i després de dinar. També hi haurà el veredicte del concurs, un altre taller i el dinar popular.
2: Molt bé, tenim el dinar popular, tenim tallers, tenim concerts. Quin és l'esperit de la jornada, com qui diu?
3: Al final, clar, fem moltíssimes coses, és una bona pregunta, perquè al final intentem que la ratafia sigui l'eix central, però entremig, com podeu veure, hi ha altres activitats, hi ha tallers, hi ha cultura popular, hi ha concerts. Al final és una manera de viure i d'entendre la cultura, que és a l'espai públic i compartida amb tothom.
2: Coses de logística, cal reservar pel dinar popular, on es compren els tiquets, com funciona això?
3: Sí, això avisarem d'aquí poc, però segurament també les 3 setmanes abans de l'aplec ja posarem a la venda les entrades pels dinars i segurament habilitarem també la compra online.
2: Molt bé.
3: O la reserva online.
2: Tenim participació d'entitats de Palafolls i d'altres pobles de la Baixa Tordera?
3: Sí, de moment tenim els geganters confirmats, hi ha també altres entitats i altres comerços que també participaran a la fira.
2: Perfecte. Doncs, Oriol, si fem una miqueta pas enrere, m'expliques com va néixer el Glop de Bosc, què us va portar a fer una festa al voltant de la ratafia?
3: Vale, doncs el Glop de Bosc ara va néixer fa 6 anys i sí que és cert que la primera activitat estava pensada de cara a l'aplec de la ratafia, que és l'activitat principal i o l'eix de tot el que fem. I a partir d'aquí van sortir altres activitats, l'entitat va créixer i al final crec que organitzem bastant activitats que no organitza ningú altre. És a dir, fem coses que volem fer nosaltres, les organitzem per nosaltres i per la gent que apreciem, pels veïns, etc. Per tant, és una entitat que té una miqueta aquesta funció. Fem les coses que ens venen de gust perquè si no, ningú les farà.
2: Això està bé, eh? Què m'agradaria a mi veure com a consumidor, no?
3: Exacte, sí, és això.
2: A banda de l'aplec, també feu glob literari, torneig de bitlles. Com és l'activitat de l'entitat en general durant l'any, a marge de l'aplec?
3: Doncs l'activitat de Glop de Bosc està molt repartida, o sigui, tenim per exemple tota la tardor reservada per l'aplec, també venim de participar a la Festa Major, al Correbars de Palafolls, al de Malgrat també, però en general l'activitat forta és l'aplec, llavors descansem per Nadal i ens reincorporem per la Festa Major Petita, que també surt el Glop Literari per Sant Jordi, i al maig fem el Glop, que és una jornada de concerts i tallers també a Can Batlle, i està, no fem massa cosa més perquè intentem optimitzar els esforços i estar tots a tope a cada esdeveniment.
2: El gruix dels esforços que vagin per la plega.
3: Exacte, això és l'activitat principal on aquí tothom hi participa.
2: Per què la ratafia i el territori van lligats? Pregunto una mica pel nom, del Glop de Bosc. Quines herbes i quins paisatges hi ha al darrere?
3: Clar, nosaltres creiem que la ratafia t'obre un món fascinant de la coneixença de l'entorn, del territori, de les plantes, de les olors, de quina funció poden tenir, algú que poden prendre. I llavors entenem que la ratafia és un procés creatiu i que cadascú la fa com vol i investiga tot el que pot i al final és una cosa molt personal. Llavors a nosaltres ens encanta que la ratafia sigui l'excusa per la qual fem totes aquestes coses perquè permet aquesta coneixença de l'entorn i el compartir-ho també amb família o amics.
2: Perfecte, no és la fi, sinó que és el camí, eh?
3: Sí, la ratafia uneix tot una miqueta.
2: Una recomanació per qui vulgui o provar la ratafia per primer cop o posar-s'hi a fer-la així de moda casolà?
3: Home, el que podeu fer si us agrada o us està començant a interessar aquest món és venir a la plec, que allà us ensenyarem les parades que hi haurà diversos proveïdors de ratafies artesanes, diguéssim, però hi ha de gent que s'hi dedica i segur que us poden fer un tast de les ratafies que tenen i podeu esbrinar moltíssimes coses i si no, segur que al maig de l'any que ve hi haurà també tallers de ratafia per aquí a la zona que és un bon moment per aprendre, per fer una ruta, per conèixer les herbes i cadascú fer el seu procés d'elaboració.
2: Perfecte. Doncs, Oriol, fem un repàs, a veure si no m'equivoco. A la web globdebosc.cat, a Instagram us poden trobar com globdebosc.aplec.
3: Uh-huh.
2: I per acabar, què diries a algú que s'estigui pensant si anar o no anar a aquests plans de cap de setmana que estigui a punt de... que s'ho estigui pensant, perquè no es perdi l'aplec?
3: Home, és imperdible. Aquest any tindrem un programa impressionant. Estigueu atents a les xarxes socials, com deies, a Glop de Bosc Aplec, perquè ja publicarem el cartell i ja veureu que alguna activitat segur que us interessa.
2: Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies per avançar-nos les bases del concurs i mantenir viu aquest aplec. Animem a tothom a presentar, tant presentar la seva ratafia per presentar-se al concurs i a venir a l'aplec.
3: Sí, hi ha tot el que organitzem, que sempre està molt bé.
2: Doncs molta sort amb els preparatius. Moltíssimes gràcies, Oriol.
3: Moltes gràcies.
2: Bona tarda.
0: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
2: I ha arribat el moment. Fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a escoltar demà. Tornem després dels informatius, com cada dia, amb més seccions, més entrevistes i molt més contingut. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i acabeu de passar molt bon dia. Fins demà.

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: La Setmana Internacional dels Arxius és una porta oberta a uns espais que salvaguarden la nostra història. Milers de documents que són testimonis d'una època, d'una forma de viure. Contractes de compra-venda, testaments, actes notarials, fotografies o films formen part del seu fons. Nosaltres ens hem endinsat en aquest món amb la Marta Vives, arxivera de l'Arxiu Comarcal d'Igualada.
2: Som un arxiu comarcal, per tant, abastem tota la comarca, tot i que no tots els municipis han portat la seva documentació per tema d'espai, per tema de... és igual, el que sigui, en tot cas tenim una part, no? Però ens basem molt en el que seria l'arxiu d'Igualada, que és la capital i que és el que té l'arxiu més important.
1: I de les històries reals a les de ficció, Les orquídies del mal, de la Núria Bacardit, publicada per La Campana, posa damunt la taula grans qüestions, com la mort, la corrupció o el futur del món rural. Una història trepidant que comença amb un assassinat. Ho sabrem resoldre?
3: Una història que passa en un poble de ficció, que es diu l'Albada, és un micropoble, com tants n'hi ha a Catalunya, amb totes les problemàtiques i casuístiques dels pobles petits, des del moment en què es coneixen tots els veïns i veïnes, a casuístiques com que no hi ha comerços, com que no hi ha serveis, etc. Un poble molt bonic, un entorn preciós, amb una protagonista, la Martina, que és ramadera i científica, i a la seva finca hi creixen unes orquídies, d'aquí el nom de la portada, que són molt especials i poden curar una malaltia tan terrible com és l'ELA. I apareix una persona morta i a partir d'aquí...
1: La proposta de la setmana se'n va cap a la Biblioteca Ignasi Iglesias a Can Fabra, a Sant Andreu, que acull la sisena jornada de joves lectors. Ens ho explica la Misha, prescriptora literària.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler.
4: El calaix, el calaix, obre-li i trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. El calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: La incursió en el temps que farem avui la farem precisament des d'Igualada. Ara feia molts dies que no parlàvem d'aquesta població, però estem a l'Arxiu Històric. És l'edifici de la Teneria, com escoltàveu, que s'hi van traslladar l'any 2019. Vaig anar-hi de casualitat i vaig pensar, això és una meravella. És impressionant quan entres i veus tot blanc, perquè sembla com si anessis a... És molt futurista. Nosaltres ara us ho podem explicar perquè és a títol de veu, però no d'imatges, ja ho podreu veure a través del vídeo que tenen a la seva pàgina web, però és molt curiós pensar que aquí hi ha, i ara en diríem, això és mitja vida, diem aquesta frase, però no és mitja vida, són moltíssimes vides. I per això tenim la Marta. Marta, com a arxivera, no? Això és maco, ets l'arxivera.
2: Soc l'arxivera, sí.
1: I a més a més, quants anys, Marta, portes aquí?
2: 38.
1: 38 anys, es diu aviat, sí. Però quantes coses deus haver vist?
2: Bueno, sí, perquè hem fet créixer l'arxiu, perquè quan vaig entrar, jo vaig entrar a les golfes de l'Ajuntament.
1: Imagina.
2: D'allà de Calmaco, tal com has explicat, d'allà a Calmaco i després de Calmaco aquí. I hem passat de tenir uns 800 metres lineals allà a l'Ajuntament, sí, als més de 4.000 que estem ara.
0: El 19 de setembre del 1986 s'inaugurava l'Arxiu Comarcal de l'Anoia a Igualada. La seva seu es fixava a l'edifici conegut com Calmaco, construït l'any 1914 i d'estil modernista. L'any 2019, l'edifici rehabilitat de la Teneria passava a ser la nova seu de l'arxiu, on s'hi custodia documentació pública i privada de la comarca de l'Anoia i un fons d'imatges molt important, amb fotografies des del 1870 fins a l'actualitat, tant de temàtica local i comarcal com artística, i una biblioteca i hemeroteca especialitzada en fotografia i cinema. En parlem amb Marta Vives, la